La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Ajudar-me, cari, posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris, territori balneari d'eixos mercenaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marina.
4: You and me, we're the best.
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit a ICAT.

0: Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

vull deixar-me portar. Avui som més de barricàries que muntem la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tots en l'estarrat i prima més un santuari.

vas d'aprendre que ets menys i vaig amb les ungles mossegades dels nervis que m'entren si m'atrapes i amb les sunglasses sempre posades per no creuar mirades amb cap de vosaltres, perdó. Ho porto al gens, perdó, no em costa gens, perdó, ho faig pels meus, perdó, amb les dels gens, perdó.

comencen pareja, però no són males. Avui...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba avui al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
2: No sucede inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
1: Està previst que l'interrogatori a Zapatero s'allargui fins demà dijous. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El preu del petroli continua caient abans que aquest divendres s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. I el barril de Brent ja està per sota dels $79. Trump va dir ahir a la cimera del G7 a Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna.
1: Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives per al setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
3: Avui els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
1: Avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats perquè aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món desaparegui. El doctor Josep Tarrés, especialista en patologia respiratòria, es considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa. La Conferència Episcopal Espanyola nega haver exclòs cap associació de víctimes d'abusos sexuals de la reunió amb el Papa Lleó XIV del dilluns passat a Madrid.
3: Ho ha dit després de les crítiques de diversos col·lectius. Luis Argüello és el president.
4: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas. Y, por tanto, no ha habido una cuestión de veto, ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
3: Ahir, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miguel Hurtado, va reclamar des del Congrés al ministre Félix Bolaños que impulsi la reforma perquè els delictes d'abusos sexuals no prescriguin.
5: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
3: L'Església també ha informat que la visita del Papa va costar 26 milions d'euros, un milió més del previst inicialment.
1: Esports. Leo Messi s'ha estrenat al Mundial amb un hat-trick. Argentina, la vigent campiona, ha tingut un debut somiat amb una clara victòria contra Algèria per 3-0. Amb els seus 3 gols, Leo Messi iguala Miroslav Klose com a màxim golejador històric dels Mundials i s'ha convertit en 38 anys, en fa 39 la setmana que ve, en el primer futbolista en jugar en 6 campionats del món.
3: Aquesta matinada, Noruega s'ha imposat a l'Iraq per 4-1 amb doblet d'Erling Haaland. Aquest dimarts al vespre, França ha derrotat Senegal per 3-1 amb doblet de Kylian Mbappé. La jornada es completarà a les 6 del matí, hora nostra, amb una Àustria-Jordània.
1: El Barça ha jugat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga,

0: tot i que al descans perdien per 0-3.
1: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, fins al 2029, procedent del Cornellà. Pel que fa a l'edit renovat, el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027.
2: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 17 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que aquest dimecres el temps serà assolellat i molt càlid, més que dimarts, més que ahir. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Begura, al Baix Empordà, veuran sortir el sol a les 6 i 11 minuts i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Del 17 de juny del 1971 va néixer Paulina Rubio. La cantant empresària i model mexicana ens ha deixat reflexions com aquestes. El luxe absolut és simplement estar despullada en una platja.
0: Que és el que home, clar, perquè a més a més Paulina Rubio no tenia aquella platgeta privada a casa seva, no?
1: Segur.
0: Home, també et dic que tenia un trosset de platja, Àlex Bosch, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una platgeta privada, un trosset de platja per tu...
2: Ara està bé,
0: ara sí. Està bé.
2: Passa que jo no soc molt avant del nudisme, t'ho dic ara. Per respecte als altres.
0: Ah, jo sempre dic que els altres, mira la merda. Qui no vulgui mirar, que no miri. Bé, de fet, com ens estava comentant la Lara, la seva música i sobretot la seva personalitat són pura cafeïna. És un artista que podria presentar els matiners cada dia i no se'n cansaria. Volum a la ràdio, que comença la festa.

0: ha un artista que la deixa indiferent a ningú, evidentment, és ella, Paulina Rubio. És coneguda com la xica dorada i, de fet, no ha deixat de regalar-nos cançons que s'enganxen com una mala cosa. A tot això cal sumar-li que la Rubio, home, doncs, té una personalitat tan potent que sovint ha estat gairebé tan protagonista com la seva música. Sempre descarada, diu el que pensa, defensa les seves opinions i no acostuma a passar desapercebuda. Aquesta manera de ser li ha valgut tant admiradors incondicionals com algun mal de cap mediàtic. De fet, ha protagonitzat algunes polèmiques força sonades, entre declaracions inesperades, disputes públiques, moments virals i alguna situació que ha fet córrer rius de tinta a la premsa del cor. La cantant ha ofert més d'un titular memorable. De fet, hi ha qui diu que Paulina té un talent especial per convertir qualsevol aparició pública en un tema de conversa. Però segurament aquesta combinació de talent, espontaneïtat i forta personalitat és una de les claus del seu atractiu. Tant si és pels seus èxits musicals com per alguna anècdota sorprenent, Paulina Rubio continua sent una artista capaç de generar interès i de mantenir-se en el focus mediàtic després de tantes dècades de carrera. I si hi ha una cosa que està clara és que amb ella l'avorriment no acostuma a estar convidat a la festa. I parlant de festa, avui Paulina Rubio bufarà espelmes perquè avui en fa 55. I amb l'huracà Paulina arrenquem els matiners d'avui dimecres. Agafeu-vos fort que fins a les 6 us prometem un temporal radiofònic memorable per celebrar que és meitat de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, arrenquem el programa d'aquest dimecres, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, estimat.
2: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
2: Doncs mira, amb aquella nostàlgia previnguda de saber que hem vist a Messi marcar un hat-trick, però saber que també l'estem veient davant del seu últim mundial. Llavors, sí, és meravellós.
0: Un xoc de sentiments, Maiol.
2: Sí, és clar, perquè és allò que ho estàs veient, però saps que s'acaba. Oh. I ja pensaves que s'acaba el 2022, però, bueno, avui l'hem vist marcar un hat-trick, ha sigut fantàstic.
0: Molt bé, s'ha acabat un altre partit, no, ara, ja?
2: A l'Argentina 3, amb 3 gols de Messi. Sé que estàs nerviós per l'Àustria i Jordània de les 6.
0: Sí, estic... No puc. És que jo amb el Mundial no dormo bé aquests dies.
2: Clar, perquè s'han de mirar molts partits.
0: Molts partits, massa, no dono abast.
2: Amb el França-Senegal, després has vist el doblet de Haaland amb Noruega, 4-1 contra Iraq, i ara amb Messi marcarà aquest hat-trick contra la Sèrbia.
0: Tu que ets el qui no dorm, si estava...
2: Bueno, jo no dormo per moltes altres causes, però si mirem el Mundial intento dormir bé, però clar, quan m'he llevat estava jugant Messi, llavors que vols que
0: normal, passi. Normal, normal. Escolta'm, i què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio?
2: Doncs mira, un que no sé si ha dormit bé o no és José Luis Rodríguez Zapatero, que avui declara davant del jutge d'instrucció pel cas Plus Ultra i per les seves joies de la Caixa Porta, que va intentar aplaçar-ho, però el jutge li ha dit que no serà a les 9, és jutge d'instrucció, per tant la declaració és a porta tancada, però estarem pendent de tots els detalls i de tot el que en vagi sortint. També anirem al Congrés dels Diputats, després del que va passar ahir amb aquest intent de Junts de que es votés un intent de convocatòria electoral. Avui hi ha sessió de control que serà i s'espera molt tensa, i després parlarem de bancs amb Santiago Niño Becerra. Atenció a l'advertència que té el catedràtic per nosaltres. Després, per rebaixar
0: un moment, Niño Becerra, banc, advertència...
2: 3 quarts de 10 del matí,
0: molt
2: el matí
0: bé,
2: de Catalunya. No
0: me'n
2: puc dir això. Després passejarem amb l'Albert Tom, que crec que ens ho alegrarà una mica més
0: el
2: tot.
0: Contrapunt.
2: Parlarem de televisió i sèries amb la Mariola Covells i el Darío Porras. I a les 11, un català a la cort de Carles III. Només t'ho dic, dic aquí.
0: Treballa allà?
2: Sí, és un dels assessors de Carles III. Molt interessant. Marc Palai.
0: M'encantaria treballar... Ah, home, m'encantaria treballar al un lloc d'aquests així, Casa Reial...
2: Sí,
0: els despatxos...
2: Doncs que fins les 11 demanaré feina.
0: Vinga.
2: El que passa és que jo crec que els matiners...
0: No renovem la temporada que ve?
2: No, sí, jo crec que pots fer les dues coses. Entres a les 4, fas matiners, i després quan acabis matiners... No, demanes que entra des d'allà. Nosaltres t'ho acceptarem.
0: Gràcies, Maiol. Fins ara. El nostre rei de les matinades és l'Àlex Bosch. Àlex, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matina hem sabut que l'actor Sean Penn, guanyador de 3 Oscars, prepara una nova pel·lícula inspirada en un dels episodis més convulsos de la història recent dels Estats Units. És la sala al Capitoli del 6 de gener del 2021. Sean Penn no només la digirà, sinó que serà l'autor del guió, i la cinta explicarà la història d'un policia que va viure aquell atac en primera línia i que més va quedar atrapat dins del Capitoli. I atenció, perquè, segons diuen els mitjans especialitzats, l'actor que faria d'aquest policia seria Bradley Cooper.
4: Carai!
0: Oh, pues un guapo!
3: Pinta bastant bé, eh? Recordem que aquell dia centenars de seguidors de Donald Trump van assaltar el Capitoli per intentar impedir la certificació de la victòria electoral de Joe Biden. Trump sempre ha negat tenir qualsevol mena de relació amb aquells fets, i després de tornar a la després, quan va tornar a Casa Blanca, primer, sí, una de les primeres coses que va fer, això sí, va ser indultar a tots aquells que es van estar
0: implicats
3: o condemnats per l'assalt. El projecte encara manté alguns secrets.
0: Com es diu? Fase embrionària, Àlex?
3: Fase embrionària, eh? De moment no sabem qui és la gent que ha inspirat, la gent real que ha inspirat la pel·lícula, però sabem que el rodatge començarà l'any vinent. El que sí et puc avançar és que Donald Trump no té cap ganes d'anar a l'estrena d'aquesta cinta.
0: Per què serà,
3: cinta?
0: Pobre Trump? Escolta, però és que sempre està, sembla com la nanet rondinaire, Donald Trump. No s'alegra mai per res.
3: No seria un tio molt simpàtic. En tot cas, i abans de marxar, tinc novetats sobre el teu amic Tim Payne.
0: Ja.
3: Està traient bastant de suc a la seva fama. És bastant llest, aquest noi.
0: A veure, un aplaudiment per Tim Payne.
3: Tim Payne.
0: Molt bé, Lara, gràcies per aplaudir efusivament.
3: Que sàpigues que aviat marxarà de Nova Zelanda, la terra que l'ha vist créixer.
0: No m'ho diguis.
3: Sí, se n'anirà a viure a la ciutat d'Asunción, al Paraguai.
0: Què? I això?
3: El qual està a punt de fitxar pel Club Olimpia, un dels històrics del futbol sud-americà.
0: No ho puc creure.
3: Amb 32 anys, que ja és una edat bastant elevada per jugar a futbol, tu que en saps.
0: Sí, i tant.
3: Li faran un contracte de 18 mesos.
0: Mira.
3: 18 mesos al Paraguai. Un any i mig.
0: Escolta'm, gens malament.
3: Per quants diners estaries disposat a anar al Paraguai a treballar?
0: Jo?
3: A futbol, eh?
0: 30 euros?
3: 30 euros? No.
0: No sé, milions, uns quants milionets,
3: escolta'm,
0: no?
3: Cobrarà una mica més de 300.000 euros.
0: Pensava que seria una mica més.
3: Són 17.000 euros mensuals per un jugador que no ha cobrat
0: de res. La pobra.
3: Ah,
0: i ella ha dit que sí, eh?
3: Et sembla que sí, que se'n va cap a Paraguai.
0: Escolta, que es convertirà en un dels jugadors coneguts a nivell mundialment.
3: Un any i mig, jugant allà.
0: Fantàstic de temperatura.
3: Estarà estupent. Nova Zelanda.
0: Una miqueta d'un combinadet després d'esmorzar i té el matí fet. Gràcies, Àlex. Apa. Fins ara.
3: Adéu.
0: Ja arriba ja pràcticament a un quart de sis del matí i un minut. Molt bon dia, matiners. Avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor pel projecte que coordina el Vall d'Hebron Institut de Recerca per provar un nou fàrmac més eficaç i menys tòxic per als infants amb càncer. Rep el nom de Projecte Fènix i farà un assaig clínic amb un medicament experimental amb infants que no han respost al tractament i, per tant, no tenen gaires opcions de sotmetre's a teràpia.
0: Bones notícies per engegar aquest dimecres meitat de setmana amb aquest món millor que ens explica cada dia l'Andreu Merino. Ai, alerta, per favor, Marta, de què parlarem poc, sisplau?
4: Doncs de com
0: no
4: és
0: marxeu,
4: la vida...
0: No marxeu gens dels matiners.
4: A veure, tots recordarem, jo si no ara posarem el tall, d'aquell nen, l'Álvaro, que quan tenia 12 anys es va fer viral a Aragón Televisión per aquestes declaracions que va fer a una reportera a les piscines de Teruel.
6: ¿Qué te gusta tanto esta piscina de Fuente Cerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión.
7: Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso.
6: Ay, y no, un montón de gente.
7: Tranquila, y muchísimo más tranquilo este.
0: Oriol.
4: Les mans al cap.
0: Hauria d'haver nevat.
4: Tenia 12 anys, ara
0: sí,
4: ja
0: sí, és
4: un home adult de 25 anys i explica en una entrevista que no va poder sortir de casa durant 5 anys, que va rebre moltíssimes agressions i amenaces de mort. Va haver d'afrontar-se a 17 judicis per aquell vídeo, un vídeo que, per cert, mai va donar autorització per gravar-lo i que ara ha après, diu, a riure's d'ell mateix, però que en aquell moment li va costar i molt.
0: Esperem que almenys hagi après la lliçó.
4: Segur.
0: Saps què
4: que
0: passa?
4: Sí.
0: Que jo penso que en aquesta edat hi ha moltes coses que s'escolten o entre grups o a casa.
4: Això ho sentia a casa, aquest nen.
0: Casa, amics...
4: Una de les dues coses.
0: Una de les dues coses.
4: Les dues coses.
0: Perquè és com un... És com un argument que ja porta molt integrat. Ell respon molt fluidament a tot això, perquè això s'acaba escoltant en algun lloc.
4: I que tens 12 anys, no en tens 6, que potser se te'n va una mica més...
0: Aquesta perversència de l'adolescència.
4: No?
0: Bé, en tot cas, Álvaro, una abraçada des de la ràdio, gaudeix de les piscines i comparteix la vida amb la resta de la humanitat, que aniràs una mica millor. I mentrestant, amb quina bona notícia engeguem al matí?
8: Doncs que l'equip de robòtica de l'Escola dels Maristes de Girona ha guanyat dos premis internacionals.
0: Moment, tracta... això escolta'm una cosa. Això es mereix un altre aplaudiment. Molt.
4: Es tracta d'un equip que necessitava 20.000 euros per viatjar a Atlanta i assistir a aquest concurs, que és una de les competicions internacionals de robòtica educativa més prestigioses de tot el món. A l'abril, finalment, va aconseguir el finançament a través d'administracions particulars i empreses privades i ha tornat del certamen ara amb dos guardons sota el braç. I és que han creat un robot per apropar l'arqueologia als infants.
0: En veus?
4: I és com una mena de maleta interactiva que té, doncs, recursos adaptats a diferents edats. Per tant, serveix per nens de totes les edats.
0: Molt bé. Vols ser arqueòloga?
4: No.
0: Doncs seguim.
4: Però si volgués, ho faria servir.
0: Veus, ella...
4: Molt ben tirat.
0: Vinga, cap a 6:15 del matí. Motius per saltar del llit. Un d'ells ens el porta a l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és participar en el Joc del Tresor que organitza l'empresa Bagenca Gaudire. Es tracta d'un joc de pistes per descobrir dos tresors, un amb 3.500 euros i un altre amb 1.500. Poden estar enterrats arreu de Catalunya en llocs segurs i accessibles. Els participants poden formar grups d'un màxim de 6 persones i cada diumenge rebran un correu electrònic amb una nova pista. Per trobar els tresors cal combinar la lògica, l'observació, la cultura general i el treball en grup. Les inscripcions comencen aquesta tarda al web eljocdeltresor.cat i estaran obertes fins a l'1 de setembre. Es calcula que el joc pugui durar entre 2 i 3 mesos, però, és clar, dependrà de la destresa dels participants.
0: Gràcies, Ot. Amb només 10 minuts, pràcticament 6:15 del matí, us estem acompanyant, com cada dia de dilluns a divendres, a Catalunya Ràdio, fent el primer cafè del dia amb vosaltres. I arriba el moment, l'ara, de saber com batega el cor aquest matí.
4: Doncs batega amb Rosalia.

0: no m'esperava que fessis
1: ara això. Jo tampoc. Ara m'has despertat de cop.
2: A veure com feu els falsets, no. Vosaltres, operístics.
0: Ah,
2: Rizzo,
0: no,
2: va,
0: no. Va, Rizzo,
2: una cosa.
0: Ja.
1: Que no.
2: Un falset.
1: Que no, res, que no. Això m'ho guardo per la intimitat.
2: A veure, ja avisem que el tall de Rosalía se sent fatal, però què ha passat?
0: Us avisem. La cantant ha aturat un concert a Sevilla per explicar un fet insòlid. Tenim el tall, se sent força
2: molt malament.
0: Perquè és dins un concert.
2: Però nosaltres el fotem igualment, clar que sí.
3: He said that he is a scientific. He has found out a molecule. Ell fot my name.
2: No sembla ni ella, és que no sembla ni ella. A veure, què ha passat exactament?
0: Es veu que en aquest concert hi havia entre el públic Miguel López Rivera, que és un científic andalús que va batejar una proteïna que va descobrir ell amb el nom de Rosalía. Es tracta d'una molècula en forma de castanyola i que per això li va recordar molt a l'artista i li va posar el seu nom.
1: Fortíssim.
0: I Rosalía, doncs, se n'ha assabentat, sabia que doncs, en aquest concert hi havia aquest científic i li ha volgut agrair amb aquest gest en ple concert i ha explicat aquesta anècdota.
2: Vaja, que Rosalía ja té una proteïna.
0: Molt fort, eh? Això fa il·lusió, eh?
2: Sí.
0: A mi m'agradaria.
2: A mi em truquen i em diuen, hem posat la proteïna Canalies?
0: Et falta la proteïna Canalies, saps?
2: Avancem.
0: Està bé.
2: I m'encanta. El cor també batega amb Martina Klein.
1: Sí, perquè en una conversa amb Sílvia Abril, al 2CAT, al programa I ara què, han parlat sobre la maternitat, sí? I com viuen el fet de ser mare als 40 anys i tenir unes filles, doncs, que ara estan entrant a l'adolescència, deien això.
4: I entre elles, que no són elles, i nosaltres, que no som nosaltres, perquè tu quan la vas tenir? Jo tenia 40. Ah, doncs pues com jo vaig parir amb 41. La meva té 9. Però sí que comencem a veure doncs, que ella sap més que nosaltres, que s'enfada amb mi i no s'enfada amb ell. Fa una ràbia. Però a mi em passava també. O sigui, la complicitat jo sempre l'he tingut amb el meu pare i el xoc és amb la meva mare. Escolta'm, i ser mare als 40, creus que té avantatges o...?
5: Jo crec que són avantatges.
4: Sí que és veritat que la gent diu que tens menys energia, però jo no sento que jo als 40 he tingut menys energia. Tampoc sento que tinc ara menys energia, o sigui que no és un tema d'energia.
2: Meravellosa Martina Klein parlant amb Sílvia Abril. Una conversa deliciosa.
0: Sí, guai.
2: Parlant de la maternitat. I alerta perquè Sergi Pàmies ahir ens va deixar un so de ràdio impactant.
0: Sí, perquè va admetre que vol que Espanya guanyi el Mundial.
2: Bueno.
6: Jo vaig amb Espanya. De manera que el que haig de fer, intentar que no se'm noti gaire que vaig amb Espanya, perquè sé que visc en un lloc...
7: Però tens arguments. Per exemple, aquest any l'equip està ple de catalans.
6: Aquest és un argument que no val, perquè aquest argument, pel que jo he acabat entenent del sentiment nacional català, és nosaltres hauríem de tenir selecció pròpia. Sí. Si tinguéssim selecció pròpia, aquests 8 o 9 jugarien amb la catalana.
2: Vinga, va, que amb 7 minuts arribem ja a 6:15.

0: aquestes hores del matí, quina delícia de cançó per arrencar aquest dimecres, Marta.
1: Sí, un 17 de juny del 78, Andy Gibb es convertia en el primer artista en solitari de la història de les llistes d'èxits dels Estats Units a aconseguir que els seus tres primers llançaments arribessin al número 1, quan aquest tema que estem sentint, Shadow Dancing, va arribar al capdamunt d'aquesta llista, la curiositat és que, tot i que els Gibbs eren britànics, al Regne Unit aquest èxit doncs no va triomfar gens, sí que ho va fer, evidentment, als Estats Units, on va acabar venent més d'un milió de còpies. La versió, per cert, sonava a la ràdio, durava uns 4 minuts, però es va acabar publicant una versió especial disco de més de 6 minuts, pensada, doncs, precisament per les discoteques.
0: Ara ja la ràdio és tan poc probable que punxin una cançó de 6 minuts. Sí. Mira que abans ho feien, amb Queen, i ara les ràdios musicals...
1: Però ara que... ho tallen a...
0: 3 minutets.
1: Sí, tant.
0: Nosaltres tenim no 3 minutets, però sí 30 segons per saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 17 de juny la lluna entra a Lleó i l'ambient pot posar el focus en com ens mostrem, com estimem i com busquem reconeixement. A més, aquests dies Venus a Lleó farà oposició amb Plutó a Aquari i això pot remoure els vincles amb més intensitat. Poden aparèixer preguntes sensibles, qui em veu, qui em valora, qui ocupa massa espai, si surten gelosies, orgull o ganes de controlar. Atenció, potser no és amor, és por disfressada. Avui, millor parlar clar que entrar en jocs de poder. Que passeu bon dia.
0: Està clar que tenim els astres també acabar la temporada, t'ho dic. És que estem aquí.
1: Se'm posa la pell de gallina.
0: És la nostra dona dels aniversaris, l'Ara García, qui bufa les pelmes avui.
1: Avui felicitem l'huracà Paulina Rubio, que avui 17 de juny arriba als 55. No, aquesta és la Rosalia, També en suma un mes fins arriba als 81 l'admirada, respectada i fabulosa periodista Rosa Maria Calaf, i qui li espera...
0: Què fa?
1: Que m'està fent pessigolles, d'acord? I qui li espera un dia carregat de flow és a Kendrick Lamar.
0: Que hem d'avançar.
1: Home, així no puc. El raper i productor americà celebrarà cantant Yo, Yo, Yo.
0: Molt bé.
1: Que farà 39 espelmes. Dit això i havent-los felicitat a tots, només toca dir que tingueu un dia...
0: Què?
1: Jo passo.
3: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner.
0: Li posem una mica d'humor a aquestes hores del matí, que és el que ens queda per acompanyar-vos en aquest primer cafè. Benvinguts a Catalunya Ràdio, fent els matiners. Ja esteu escoltant aquest flow de cançó que segur que us empenya a començar el dia amb bona energia. Rubies in the Heart, Delight.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents de la compareixença de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. A partir de les 10 farem la passejada amb Albert Om. A la tarda repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco i recuperarem històries dels mundials amb Enric Alpena. Per què el Japó ha trencat amb les polítiques pacifistes? El Catalunya Nit avançarà un nou capítol del Mapa Mundi amb Cèlia Sarnades.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 17 de juny. Ana Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
1: Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà per delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Una de les coses que haurà d'aclarir és l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx i que estaven valorades en 1,3 milions d'euros i també el suposat cobrament de comissions il·legals en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de l'executiu de Pedro Sánchez li fan costat. Sentim la ministra portaveu, Elma Saiz.
2: Presunció d'innocència, traslado la confiança en el president Zapatero i que va dar totes les explicacions. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Serà, evidentment, un dels temes d'actualitat d'aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. I en un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire.
1: Mercedes González ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol i que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO. Això després que, precisament, l'UCO indiqués que totes dues s'haurien reunit almenys 3 cops.
3: No me he reunido jamás. Nunca con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
0: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a la negociació amb el departament.
1: Pel número 2 dels juntaires, Jordi Turull, el veto dels socialistes, demostra la seva debilitat.
4: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
1: Els socis de govern es justifiquen afirmant que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta. Patxi López, portaveu parlamentari dels socialistes.
5: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, que no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: Estàvem parlant, evidentment, d'aquesta convocatòria d'eleccions anticipades, en cap cas res de negociació amb el departament. Error meu. Avancem. El preu del petroli continua caient i ja se situa per sota dels $79.
1: El preu cau davant la firma imminent de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran i la reobertura de l'estret d'Hormuz. A més, diverses informacions periodístiques apunten que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres. I amb el conflicte de l'Orient Mitjà encarrilat, Donald Trump s'ha reunit amb el president ucraïnès, Vladimir Zelensky, i ha pressionat Putin perquè posi fi a la guerra.
0: Però Putin com si sentís ploure.
1: Sí, Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. Putin ja no espera que Trump obligui Zelensky a entregar-li el Donbass, però no vol trencar les negociacions. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa als líders del G7.
6: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
0: Tornem a casa nostra perquè avui recordem que els metges tornen a estar cridats a fer vaga.
1: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
0: I per cert, el govern ha hagut de corregir la consellera d'Interior per unes declaracions fetes aquí al matí de Catalunya Ràdio.
1: Sí, Núria Parlon va donar per aturat el pla pilot per tenir Mossos de País als instituts, molt criticat pels docents.
7: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Però el govern insisteix que tot continua igual.
1: I defensa que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. Sentim la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
8: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
1: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts. Aquestes hores saludo Marc Curado. Molt bon dia, Marc.
9: Què tal? Bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera. Bon dia, Maria.
10: Bon dia.
0: Tot d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia, no perquè hagi parlat a les últimes hores, sinó perquè ho farà aquest matí a les 9 a l'Audiència Nacional. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i El Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un president espanyol davant del jutge.
10: Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil. Gran foto a El País, ahir al Senat. Assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre 2 cafès amb Leire Díez.
9: En crònica internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto de tots dos, tant a La Vanguardia com a L'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del Grup Godó, un G7 que vol ara la pau a Ucraïna, apunta L'Ara.
10: I altres temes de portada, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que L'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
0: I si fem un repàs als articles dels diaris, avui els editorials tenen la mirada posada en l'àmbit internacional.
10: La Vanguardia destaca que el G7 reafirma el seu suport a Ucraïna i que Trump insta Rússia a arribar a un acord, però Moscou manté tancades les vies del diàleg.
9: El rotatiu del grup Godó és una bona notícia per Ucraïna que la Unió Europea hagi obert oficialment les negociacions per la seva futura integració al club comunitari.
10: El Mundo subratlla que el G7 té una responsabilitat cap a Ucraïna, a qui reconeix que ha portat Rússia a l'extenuació després de 4 anys de guerra.
9: El diari exposa que Europa necessita una autonomia defensiva que avui no té, però que Ucraïna no pot esperar.
10: L'editorial de l'Ara considera que Putin és l'altre gran perdedor de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
9: Explica que Trump va començar la guerra de la mà de Benjamin Netanyahu i entre crítiques als europeus i l'ha acabat distanciat del líder israelià i amb ganes de fer costat a la Unió Europea en la qüestió ucraïnesa.
10: El País destaca que Europa necessita una veu forta i explica que les tensions entre von der Leyen i Kallas evidencien l'absència d'una política exterior robusta.
9: El diari de Prisa adverteix que Brussel·les no pot resignar-se a que les divisions internes llastin la seva influència en els temps de Trump, Putin i Xi.
10: Per la seva part, el periòdico es fixa en el canvi climàtic i diu que ha deixat de ser una advertència per convertir-se en una condició estructural de la vida mediterrània.
9: El rotatiu creu que el canvi climàtic exigeix pactes i també reclama estar atents a la justícia social.
0: 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dimecres, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Escolta, moment de repassar la premsa digital, no?
11: Sí, mai tant.
0: Som-hi?
11: Vinga.
0: Per què ha parat un concert, Rosalia?
11: Doncs que m'heu dit els matiners, perquè un científic de Harvard, d'origen andalús, ha posat el seu nom a una molècula que ha descobert. En un vídeo que s'ha fet viral, la cantant no s'ho podia creure per la cara paga i va aturar el concert a Boston per agrair-li. Aquest és el moment. Li ha posat concretament R i DEP, tot junt, de la combinació...
0: Ridep, que seria, eh?
11: Ridep, sí. Dit així, potser no ho identifiques, però R de Rosalia, una I, i de la DEP de Despecha. Recull la raó diversos.
0: No DEP de Descansi en Pau.
11: No, de Despecha.
0: El nou paraulògic, alerta, ara de geografia.
11: Sí, un joc sobre els 947 municipis de Catalunya que s'està fent viral. Es diu Els 947 i l'ha creat l'Arnau Font. Posa a prova els coneixements geogràfics a contrarrellotge i en 15 dies després de publicar-lo ja s'hi han jugat més de 25.000 partides. Entre les proves, endevinar un poble per la seva silueta, qui poc...
0: Uf, com em perdria.
11: Sí.
0: Com em perdria.
11: Com a molt...
0: Que divertit.
11: Sí. I l'altre és situar el municipi correctament al mapa. Aquí potser feinaria una mica més.
0: Depèn d'on, també t'ho dic.
11: També és cert. Veiem aquest fenomen al web del 3Cat.
0: La notícia, molta atenció, que agradarà als fans de Toy Story 5.
11: Que obre a Madrid la icònica pizzeria de Toy Story 5, la Pizza Planet. És una experiència immersiva amb pizzas tematitzades. Serà una de les 4 ciutats que tindran aquest restaurant al costat de Los Angeles, Seúl i Londres. Ho veiem al 20 minuts.
0: Qui encara no s'ho creu?
11: Doncs un dissenyador manresà que ha fet el retoc de vestuari del DJ
0: Pizza
11: per als seus concerts a París davant 240.000 persones. Es tracta d'en Marc Sánchez, que treballa a la capital francesa, la marca Longchamp. El regió 7 explica la seva història. Ell mateix diu que va ser surrealista i que va ajustar-li les mànigues de la camisa, els baixos, els pantalons i part de la cintura.
0: Molt bé, escolta, doncs moltes felicitats al Marc Sánchez de Longchamp.
11: Això mateix.
0: Marc Curado, que no para de fer calor, que no paran de pujar les temperatures, sí, no, que tenim tocants a l'estudi de Catalunya Ràdio.
9: Escolta'm, és que falten 4 dies, però que més és literal, falten 4 dies perquè arribi l'estiu.
0: Perquè arribi l'estiu, eh?
9: Sí, sí, tenim una recta final de primavera amb una calor totalment d'estiu. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior, de 38 a Ponent també a les Terres de l'Ebre. El dia serà un dia més assolellat. Només a la tarda hi haurà alguna nuvolada al Pirineu que deixarà algun ruixat.
0: Hola de nou, Marta Viana.
12: Hola, Canalies de nou. Sí,
0: doncs vinga, anem a repassar alguna coseta d'alguns apunts culturals que sempre ens interessa.
12: Vinga, a veure, si sou fans de Gaudí, atents a la nova exposició que es podrà veure a partir del setembre a l'Espai Imagina, que serà un nou centre d'experiències a Barcelona impulsat pel grup MediaPro. Es dirà Codi Gaudí, l'experiència inèdita, i serà una exposició d'última generació que ens descobrirà doncs, els edificis de Gaudí que no s'han construït mai. Per tant, una cosa, això sí, a partir de setembre. En aquest cas, coses per avui mateix. Estrena al Teatre Acadèmia La Ruta de Lluïsa Cunilla, amb muntatge dirigit per Carlota Subirós i amb un repartiment de luxe com és Alberto Díaz, Albert Prat i Sergi Torrecilla. Això es podrà veure només 3 setmanes, fins el dia 5 de juliol. I avui també al Teatre Apolo passa això.
0: Coneix.
12: I tant, el Llac dels Cignes al Teatre Apolo, en aquest cas de la mà del Ballet Clàssic Internacional. També s'estarà molt pocs dies, fins el dia 28 de juny, per tant, si els voleu veure, correu i aneu a comprar les entrades. I seguim amb un festival que se m'expliquen aquests dies, com és el Festival Blau Marí, que s'està fent al Port Vell de Barcelona, on avui actua
0: Gypsy.

0: impossible no despertar-se amb bon humor escoltant ara mateix a Catalunya Ràdio Gypsy Kings.
1: És que és fantàstic, ja està. A partir d'aquí ja té feta la setmana en qualsevol que l'escolti. Concert avui al Port Vell, on aquests dies s'està fent aquest festival, és a 9:45 del vespre.
0: I acabem parlant, Berta, d'un altre clàssic del mercat de música viva de Vic.

0: ja coneixem el cartell, Marta.
1: Sí, el festival que es farà a la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre i passaran Ginestà, Marina Herlop, Quimi Portet o Momi Maiga. Hi ha un munt d'artistes. Aquest any, per cert, també s'entregarà per primera vegada el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català. És un premi promogut per Mishima com un homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir, recordem, el 2025.
0: En pràcticament dos minuts arribem ja a 6:15 del matí. Moment de moure el dial de la ràdio. Avui, fins al desembre del 2005, el programa La Forquilla d'aquesta casa, en aquest cas de Catalunya Informació, li dedicava el capítol a la taronja. Joaquim Vila, en Joan Murrià i en Josep Maria Blas repassaven així els orígens d'aquesta fruita.
2: La taronja o cítrics que es va originar fa uns 20 milions d'anys al sud-est asiàtic.
3: Joan Murrià.
2: Des de llavors i fins ara han sofert modificacions degudes a la selecció natural, a les hibridacions naturals i a les produïdes per l'home. La seva dispersió va lligada als grans moviments migratoris, per exemple, a les conquestes d'Alejandro Magno, l'expansió de l'islam, les creuades i el descobriment d'Amèrica. Les varietats actuals són molt nombroses de la taronja. La dolça, Citrus aurantium. L'amarga, Citrus sinensis. Conformen el grup dels cítrics més diversificats i amb més varietats en el mercat. Les propietats, ja ho sabeu, van tenir un lloc destacat sobretot amb la vitamina C, que és altíssima. Estimula la gana, és excel·lent per la digestió i la cicatrització de les ferides.
0: I a aquestes hores del matí, quan amb 12 minuts arribem a les 6 del matí, al Perú falten 12 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
4: Buenas noches, matiners. Més de 90.000 persones caminant una desena de quilòmetres i a 4.000 metres d'altura. Això és el Cuyurriti, una festivitat religiosa peruana que se celebra cada any a mitjans de juny. ...58 dies exactes després del diumenge de Resurrecció és la data en què desenes de milers de cristians es mobilitzen arreu del departament de Cusco per peregrinar fins a un santuari situat al vell mig de l'Ausangate, la cinquena muntanya més alta del país amb més de 6.000 metres d'altura. La festa es remunta a l'era precolombina, però amb l'auge del cristianisme es van afegir motius catòlics com ara creus i sants. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Perú pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I més que clop de flauta, cop de batuta, Maiol Roger ja ho té tot preparat per explicar-nos què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
5: I tot el que anirà sortint ja ho prepararem, perquè a partir de les 9 estarem molt atents a la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge, és jutjat d'instrucció, per tant serà porta tancada, però hi serem des d'abans per saber com van les arribades, per saber què explica dins, què en surt d'aquesta declaració i sobretot què decideix el jutge després d'aquesta declaració. A tot això hi ha ple al Congrés molt calent després del que va passar ahir amb aquesta moció de Junts que finalment la mesa va tombar, una moció que volia reclamar eleccions anticipades. I després també parlarem de bancs, perquè s'està preparant una onada d'impagaments, és l'advertència que fa el professor Santiago Niño Becerra, i el saludarem a partir de 9:45. Després passejarem amb l'Albert Tom, secció de tele i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells. I a les 11, Marc Palahir, que és un català a la cort de Carles III.
0: No us perdeu la història del Marc, perquè és espectacular, i si algun cop, si l'heu enganxat algun cop, ja sabeu com ve d'explicar, com deve explicar aquesta feina. Serà, doncs mira, just d'aquí 14 minuts, que arrenca una nova edició del matí de Catalunya Ràdio. Abans, però, Lara García, Marta Viana, Sara Elias, preparats per participar un dels grans moments del programa, que és la dada Maiol. Sovint quedem bé, d'altres no quedem tan bé. Com la vida mateixa, Maiol.
5: Sovint és una manera de parlar. Avui que...
0: Escolta'm, que ho fem molt bé.
5: Estarem molt atents a la declaració de Zapatero, una dada sobre la seva presidència. És concret?
0: A veure...
5: Quantes persones van arribar a ser ministres sota els governs de Zapatero?
0: 40. Sara, li es m'encanta el duet.
6: 52.
0: Masses.
6: 47.
0: No. Oh, sí. Jo inclús diria que menys de 40, però sorprèn-nos, Maiol.
5: doncs en van ser 30.
1: Ui!
5: En van ser 30. Molt bé per aplaudir el vostre fracàs.
0: Perdó, he dit que jo inclús diria menys de 40. Però, pues, això ho has de tenir en compte amb la dada.
5: Doncs si t'atrevissis a pensar per tu mateix i no a confiar només en Sara Llobet...
0: És un treball d'equip, per
5: no, no, és un treball d'equip. No, que et fan mandar a pensar que de dir la dada, Sara, digue'm la dada. Pues
0: avui, tant al programa, jo prou feina tinc.
5: Avui t'has equivocat.
0: No.
5: Va, una curiositat. Els ministres van ser o 16 o 17 en funció del mandat. No tots, alguns van durar els 8 anys, altres no. Sempre va ser un govern paritari. 8 homes, 8 dones al primer mandat. 9 homes, 8 dones en el segon. Però hi va haver més relleu en homes que dones, perquè hi va haver 17 homes que van arribar a ser ministres i només 13 dones. Per tant, les dones van durar molt més al capdavant dels ministeris.
0: Doncs mira, ho celebrem.
1: Que les dones duren més. De vida.
0: Ah, sí, sí.
1: Normalment.
5: Sí, però no...
1: Es moren abans els homes.
5: Sí, però no canviaven els ministeris per una qüestió.
1: No, no, que m'ho diuen ja. Però les dones són més fortes en aquest sentit.
5: Per una qüestió.
1: Les dones són més fortes. Vivim
0: Vinga,
1: més.
0: Girl power. Molt bé, alguna altra cosa a dir abans d'anar a públic, Marta?
1: No, ja podria dir.
5: Algun ministre que recordeu de Zapatero?
0: D'aquí uns moments.
1: Pugem la música.
0: Esperem les vostres trucades. 9-3-2-0-7-4-7-4. M'agradaria molt que ens truqués gent que aquesta temporada ens ha descobert que estem ja pràcticament acabant temporada i que es desperten cada dia amb els matiners. Per tant, si ens voleu saludar, encantats de que ho feu al 9-3-2-0-7-4-7-4.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Oh, em parides aquestes vaques,
8: sí, sí,
7: eh?
8: Sí, sí, sí.
7: És la típica vaca londinenca, eh?
8: Quina raça és?
7: Londinenca.
8: Londinenca.
7: Londinenca del nord.
8: Ah.
7: De dos banyes.
8: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
7: Se'n diuen rinocerons.
8: Fan llet, no?
7: Sí.
8: La família del rinoceron deu fer llet, també.
9: Clar,
8: llet.
9: Puríssima.
8: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Les dones i els dies.
12: Amb Montse Virgili.
13: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
14: Per orelles fines i cors oberts.
13: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
15: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
13: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
12: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
13: Però què pensava que era la intel·ligència?
12: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
16: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
17: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
16: Per aprofundir en tota mena de temes.
18: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
16: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí, migdiada no.
19: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
12: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Hi ha altres maneres de llevar-se.
20: Aquí estem, al peu del canyó.
12: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
21: És el dia de l'any que el sol surt més d'hora i, per tant, per uns matiners com nosaltres això s'ha de celebrar. I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet, en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
0: Just ara estem sentint un silenci com si... Els ocellets.
21: Els ocellets. Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon d'aquestes
0: coses. No passa res, la ràdio és així, la ràdio és així.
1: Està molt bé.
22: Bon dia, matiners.
23: Ara arrencarem el camió.
24: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
25: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
0: El pobre Eloi Cordomí, que van fer proves de treure el micro fora, que se sentia bé, però diu que devia xerrar i els...
1: Es van espantar.
0: I els ocells es devien espantar. Deixem-me marxar cap a Sant... Espera, repassem un moment a la televisió. Ara repassem algunes de les trucades al 9-3-2-0-7-4-7-4, perquè el pare Peles aquest dissabte va passar per col·lapse de Jordi González. I sempre que parla el pare Peles, puja el pa.
26: Catalunya és la regió
2: on hi ha menys gent que marca la creueta de l'església. I a més és una cosa que és molt trista, perquè és clar, si diguessis com a Alemanya, a Suïssa, que marcar una religió o una altra, perquè es pot escollir la religió que es vol, significa que pagues més, que pagues un impost per allò. Aquí no, pagues el mateix de renda. Només és destinar
4: a qui ho vol. El 07 va a una altra...
2: A una altra cosa.
4: A una ONG o a una altra cosa.
2: Però llavors vol dir que a Catalunya no hi ha cap simpatia per l'Església. Al resta d'Espanya hi ha molts llocs on es marca abundantment, però aquí no. Que si hi hagués, per exemple, una independència, voldria dir que Catalunya hauria de fer uns nous acords amb la Santa Seu i no serien tan favorables com els que té ara Espanya.
4: Arribarem a veure això aquí? Esglésies en venda?
2: No, jo crec que no. El problema és com mantenir aquestes esglésies, perquè, esclar, vull dir, tota aquesta estructura eclesiàstica estava pensada per un temps en què hi havia... en què la pràctica totalitat de la gent era catòlica.
8: Mare meva!
1: Déu-n'hi-do! Potser ha de reflexionar l'església.
8: Com que l'església no seria susceptible de no tenir dinerets, eh?
1: Clar.
8: No sé, pregunto. O poso un dubte. Però bé, podeu recuperar tota l'entrevista, que va ser interessantíssima, a través de 3CAT. I alerta! Miqui Núñez va passar pel clímax de Som Eva amb una confessió que molts homes de Catalunya haurien de fer en més d'una ocasió.
5: La primera vegada que vaig intentar fer l'amor amb una noia després de deixar-ho amb la meva parella durant 5 anys, no va haver-hi manera de que se m'aixequés.
6: Això ens passa tots els tios.
5: I vaig haver de fer un cunilingus perquè vaig pensar, ja que estic aquí, com dic, la noia sortir contenta. Jo, ja que jo sortiré amb l'ego pel terra i la masculinitat fràgil també pel terra...
9: Home, clar, és el que toca.
5: No, ja, home, no es faltaria, però en aquell moment...
9: Molt bé, Miquel Núñez, molt bé.
5: Avui no puc canviar de persona per collar.
6: És una molt bona jugada, eh? Sempre s'ha d'anar amb tot.
8: No sé.
1: Res a dir.
8: Ah, ni confirmem ni desmentim?
1: Aquí ell. No parlaré de la sexualitat de Miqui Núñez, ja ho fa ell. No, com en general, no? De que això passa. Jo crec que sí que passa, fixa't.
8: Va, que en 6 minuts arribem a les 6. 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores, com sempre, matiners, que esteu desperts i que comenceu el dia amb tots nosaltres. Marxem cap a Sant Adrià per saludar l'Adriana. Adriana, molt bon dia, què tal, com estàs?
23: Hola, molt bon dia, matiners, què tal?
8: Escolta'm, ja fas veu de desperta, Adriana.
23: Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí.
8: A quina hora ens despertem, Adriana?
23: Jo m'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
8: I per què et lleves tan d'hora?
23: Per esmorzar tranquil·la.
8: Mira.
23: Abans de començar el dia.
1: És un gran plaer.
8: És que, escolta'm, et dic una cosa. El tema de poder-te dedicar, no sé quant temps t'hi dediques, però 20 minuts, mitjoreta, sí, a fer el primer cafè del dia, mentre el teu cos desperta, estaràs d'acord amb mi que és un dels grans plaers d'aquesta vida.
23: Doncs sí, sí, senyor. Vull dir, ja fa temps que ho faig, perquè tinc una cria i tot, i llavors quan comença el dia, comença ja. I no s'acaba fins que anem a dormir. Llavors aquesta estoneta al dematí, doncs em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs ha millorat exponencialment.
8: Home, molt bé, Adriana! Així m'agrada, perquè, clar, almenys t'acompanyem en aquest primer tram del dia, no?
23: És que, de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar, intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. És molt diferent.
8: Oh, quina meravella!
23: La cosa canvia molt. Almenys comences el dia amb més optimisme i veus el món d'una altra manera. Ara. Almenys una estoneta.
8: Escolta'm, tens ADN total matiners, ja t'ho dic ara, perquè aquest programa està fet precisament per això. I escolta'm, Adriana, fins a quina hora estem desperts? A quina hora vas a dormir?
23: No, ja me'n vaig a... Ens retirem ràpid. A les 9:45, a les 10, estem ja dormint tots aquí.
8: Bé, mira, l'horari ben controladet, eh? Doncs escolta'm, Adriana, encantat de saludar-te. Que vagi molt bé aquest dimecres i ens anem escoltant.
23: Molt bé, moltes gràcies per tot el programa.
8: Gràcies
23: moltes
8: a tu gràcies. Per seguir-nos, Adriana. Una adeu, abraçada. Bon adeu, adeu, adeu. I tinc per aquí també la Jèssica. Jèssica, molt bon dia.
26: Hola, bon dia.
8: Una altra matinera despertadíssima, Jèssica.
26: Sí, molt, ja porto una estona.
8: I com és que portes estona desperta, tu?
26: Bueno, perquè d'aquí una estoneta marxo a treballar a la feina.
8: I de què treballes?
26: Pues soc gallinaire aquí a Terrassa, al Mercat de la Independència. Tinc una parada.
8: I com es diu aquesta parada? Que ens encanta saber els noms de les parades.
26: Bueno, la meva parada es diu La Cresta a Viramio.
8: Un aplaudiment. Vinga, La Cresta a Viramio.
1: Anirem.
8: Són com dos conceptes que m'encanten, eh?
26: Sí, jo té molta avantatge de menjar molt pollastre tots els dies.
8: Escolta'm, quants pollastres pots preparar al dia?
26: Bueno, depèn. Entre setmana, pues, bueno, no sé, uns 20 pollastres o coses així cada dia, i al cap de setmana més del doble i del triple.
0: I a quina hora ens despertem cada matí?
26: Vora a les 5 i mitja.
0: Ah, bé, o sigui, que aquesta primera mitja hora et podem acompanyar posant-te una mica al dia, Jèssica.
26: Ah, sí, sí, així feu xivarri i jo em despenso.
0: Ara.
1: És el que fem.
0: Jèssica, també una abraçada també, que vagi molt bé aquest matí de dimecres.
26: Igualment a vosaltres.
0: Adéu. Doncs mira que bé, l'Adriana despertant-se des de Sant Adrià, des del Mercat de la Independència de Terrassa, la Jèssica, i des de les muntanyes, Eloi Cordomí.
12: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
21: Ara, bon dia.
0: Què tal?
21: Bon dia. Ara m'he quedat amb les ganes de preguntar-li a la Jèssica si li porta un pollastre en una caixa, si me l'arreglaria. Viu.
1: Home, segur que sí.
0: Home, viu. Però escolta'm, que encara anem a presca a viure a la muntanya.
21: Això és il·legal. Què dius?
0: Que viure a la muntanya té aquestes coses. Si tens animalons i te'ls vols cruspir...
21: Ja, però on s'ha de preparar? I necessita un temps per preparar-se.
0: A veure, a casa meva, de tota la vida, la meva àvia havia matat els conills i les gallines a cop de destral, t'ho dic.
21: I tu ho has fet, ja, o no?
0: No. A veure, jo... És que no puc, és que són coses... Jo tocava el conillet quan li traia tota la pell.
1: Oh, uau! Molt valent, Però què t'agradava?
0: Molt. La sensació que estava calentet. Però jo era petit, ara no ho faria mai, Però me recordo que el meu avi, la meva tieta, els hi treien tota la pell als conills.
1: No.
0: I després els agafava i els portava cap a la cassola i calentets, m'agradava molt.
1: És molt cínic.
0: No, era la vida d'abans.
21: Ha de ser dels moments més desagradables que m'imagino de pelar un animal.
0: No.
1: Sentir que també seria el pitjor.
0: A mi m'encantava quan li traia la pell així. A veure, que jo ara no ho faria ni m'agrada ni ho comparteixo, però en aquell moment anava a casa els avis i s'estava matant el conill.
1: Escolta,
0: la cassoleta després era una cosa...
21: És un exercici de coherència. Els que mengem carn jo crec que hauríem d'estar capaços de fer aquestes
0: Exactament, però es veu que no. Doncs fotrem allà.
21: Escolta, ja sé què va passar ahir,
0: Ah, què va passar?
21: Ja sé què va passar ahir amb els ocells.
0: Què?
21: Te recordes que et vaig intentar posar el micro amb els ocells perquè els escoltéssiu i no es va sentir res?
0: Res.
21: Clar, és que ja vaig anar fora a fer la crònica. Clar, em vaig posar a parlar a grito pelau.
0: Sí.
21: I llavors, en aquell moment, suposo que els ocells es van ofendre tots i van callar de cop.
0: Espera, que tenim un minutet, Eloi, em diuen que tenim el so,
21: Sí, és que l'he gravat fa una estona i que a veure si el sentim, almenys per compartir-ho, que no ens quedem aquí amb les ganes.
0: Silenci, Eloi!
21: Ara callo jo. Se sent, no?
0: Quina meravella. Ara sí, Eloi, molt bé, Eloi. Avui sí.
1: Eloi, bé.
0: Clara García, Marta Viana, moltes gràcies.
1: Adéu, fins demà.
21: Això és el cor de l'Alba. Adéu.
0: M'encanta, fes-m'ho rapidet, això, que estem a punt d'acabar, va.
21: No, mira, avui un dia calcat el d'ahir, amb sol a tot arreu i a la tarda ruixats i alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu. I la idea és que a partir de demà van a menys aquestes tempestes de tarda, potser sí que aniran a més alguns núvols...

0: Ravensbrück.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: Com us hem explicat en capítols anteriors, la Coloma creua els Pirineus camí de l'exili conduint un grup de 300 persones, entre elles 60 nens i nenes òrfenes a qui salva de les urpes d'unes falangistes. En la travessa, mor el seu bebè de tan sols 16 mesos. Un cop a França, sobreviu al camp d'internament d'Argelers i Gurs. A Talens, on s'instal·la amb el seu marit, el brigadista portuguès Ignacio Anta, fa de mestra i s'uneix a la resistència amb el nom de Josephine. La Gestapo la deté, passa per un grapat de presons franceses fins que comença el veritable terror, la deportació a Ravensbrück.
2: Nom.
0: Coloma Seró.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück, 3 de febrer de 1944.
2: Matrícula.
0: 27.037.

0: Capítol 3. Coloma Serocosta, l'anell de Ravensbrück.
1: La vida a Ravensbrück és l'infern, amb jornades de treball forçós interminables, torturades per les guardianes de les SS, les Aufseherinnen, mutilades pels experiments mèdics i esterilitzades, desnodrides i malaltes. Malgrat viure a l'infern, les dones deportades es protegeixen les unes a les altres, creant veritables i sòlides xarxes de solidaritat.
2: La Coloma es juga la vida per acompanyar la Carme Gardell, una compatriota, filla de Vallmanya, a la Catalunya Nord, en el seu últim alè, com ens explica l'historiador Josep Rubió sobre Pere.
3: La Carme Gardell, agonitzant per la malaltia de tifus que patia, fou entaforada en un munt de cadàvers que hi havia entre dues barraques. Dues dones franceses veuen un cos que es mou encara i a la nit, sota la llum dels reflectors i amb el perill d'ésser descobertes, l'arrosseguen sota la seva barraca. Allà, entre penombres i el silenci, morirà en braços de la Coloma. Mentre li diu paraules dolces a cau d'orella, només remors de paraules, paraules de consol, i la Carme Gardell morirà en calma, sense el frec d'altres cossos moribuns.
1: Aquesta gesta la recull la periodista i escriptora Montserrat Roig als Catalans als camps nazis, una obra amb què la societat catalana s'adona de la quantitat de republicans i republicanes que van passar per aquest horror. La Montserrat Roig va fer un recull exhaustiu de represaliats i represaliades, amb noms i cognoms, testimonis i dades. L'objectiu del recull era recuperar la memòria i mantenir l'alerta, perquè, com va deixar escrit, el feixisme ens pot tornar a atacar en qualsevol moment de la història.
2: Aquest episodi, que protagonitza la Coloma Seró, inspira l'escriptora Montserrat Roig i la cantant Marina Rossell a escriure el poema Mort a Ravensbrück i a musicar-lo, tal com recorda la Marina Rossell, que també és fundadora de l'Amical de Ravensbrück.
4: Cantant és el meu ofici, i li vaig dir a la Montserrat: Montse, fem alguna sobre això. I em diu: jo no escric poesia, jo escric literatura. Jo no sé com ho puc fer. I entre totes dues vam fer aquests... Perquè jo només volia un motiu, no volia un gran poema, volia un motiu, no? I li vaig dir alguna cosa que digui morir a Ravensbrück. I ens hi vam posar, ho recordo molt bé, aquell estiu. I ens hi vam posar entre totes dues i vam fer aquestes dues estrofes, només per poder explicar això. Tots els catalans als camps nazis, que es desconeixia en aquell moment. És així, la història va anar així. Ho vaig gravar, aquesta cançó, va ser molt fàcil per mi, perquè tenia tanta passió en fer-ho que va ser molt fàcil fer la música. És un crit més que una melodia. I ser tu, que dirien els francesos, és tot.
1: Ningú més gran de 40 anys no podia sobreviure a la deportació, va escriure Montserrat Roig sobre la Carme Gardell. Les pèssimes condicions higièniques, el fred intens, la manca d'aliments, el treball esgotador, els càstigs físics i els experiments mèdics van delmar ràpidament les presoneres, especialment les més grans. Era el cas de la catalana Carme Gardell.
4: El fet de morir abraçada a una persona que li parlava en la seva llengua quan ell n'hi havia...

0: mil de llengües. Era com tornar a la teva terra, era com si t'acollís la terra.
1: La coloma sosté entre els seus braços la Carme Gardell. Un cop és morta, li retira amb cura l'aliança de casament i se la guarda. La Carme Gardell, amb el cognom de casada Carme Bartolí, va ser detinguda per la Gestapo per encobrir un mestre maqui a la casa on vivia, al poble de Vallmanya, a la Catalunya Nord. Arran de la detenció, ella i la seva filla gran, la Sabine, són deportades a Ravensbrück.
2: L'agost del 44 es produeix la massacre de Vallmanya. En un poblet de 150 habitants s'hi havien refugiat fins a 200 maquis i guerrillers, un cau de maquis. Els soldats alemanys i els feixistes locals, uns 300 efectius amb vehicles blindats, artilleria i una avioneta, van atacar la població de manera salvatge. Van violar, assassinar i apallissar els que no havien pogut fugir i van cremar les cases del poble amb bombes incendiàries.
1: L'anell que es guarda a la coloma és una aliança de matrimoni senzilla que li va posar el Joan Bartolí a la Carme Gardell quan es van casar a l'església de Sant Miquel de Setcases el 12 de juliol de 1913. Aquest anell es coneix com l'anell de Ravensbrück i gràcies a la coloma Seró, avui en dia llueix la besneboda de la Carme Gardell, la Cristel Ferrier, que quan tenia 12 anys el va heretar de la seva tieta àvia, l'Hermín, una de les filles de la Carme Gardell.
3: Mi abuela no hablaba nunca de eso, pero su hermana, Hermín, ella era la más joven de los hijos de Carmen y es ella que me ha dicho. Me explico simplemente que una mujer que era con Carmen, al final de la guerra, Carmen no era, ¿cómo se llama? Malado. Enferma y no, y se murió antes de volver en Francia. Y cuando los campos de concentración, los campos de concentración se han abierto, ella no se puede caminar porque era más cansada y se murió en los brazos de una mujer que no sé cómo se llama esta mujer, y esta mujer ha tomado el anillo cuando había 11 o 12 años para un Nadal. Mi tía me lo ha dado en regalo.
2: Ja us podeu imaginar que aquesta dona que la Cristel no sap com es diu és la Coloma. Va ser la mateixa Coloma qui va retornar personalment l'anell de casada de la Carme Gardell a les seves filles.
3: És molt important, molt important, però és l'únic recuerdo que tiene de mi grande abuela. Lo pongo mucho.
1: La Cristel no sabia qui va ser la Coloma Seró, ni tampoc qui era la Montserrat Roig, ni que la Marina Rossell va interpretar el poema Morir a Ravensbrück. Li ho vam explicar nosaltres.
3: No, mi madre no le interesa este. Y la hermana de mi abuela hablaba mucho de este tiempo. Es muy triste que... Espero que no se pasó otra vez, pues porque es muy sufrencia de familia y es terrible.
2: La Carme Gardell és l'única dona catalana que figura en la llista de morts al camp de concentració de Ravensbrück. Gestos com el de la Coloma, d'acompanyar la seva amiga Carme agonitzant per donar-li la calidesa en el seu últim alè, era un desafiament a la maquinària de deshumanització nazi. Moltes dones van fer ús d'estratègies de supervivència que no van tenir lloc entre els homes. S'organitzaven en petits grups, en famílies, on les més grans sovint exercien el rol de mare i donaven suport moral i emocional i tenien cura de les més joves, mentre que les més joves les ajudaven en les tasques més físiques. La cultura i la solidaritat va ser la barrera que no van poder traspassar mai els nazis i que les va mantenir en vida, com va dir la Nus Català, que va sobreviure al camp al mateix barracó que la Coloma.
4: Si revisem l'expedient que es troba a l'arxiu de Caen, dins dels fons de la divisió dels arxius de víctimes dels conflictes contemporanis i posa que fou deportada cap a Ravensbrück el 31 de gener de 1943, arribant-hi el 3 de febrer d'aquell mateix any, on s'hi quedarà fins l'1 de desembre de 1944, per tant, gairebé 2 anys. Agafant aquesta referència, es corroboraria la història que la Coloma Seró i la Neus Català viatgessin juntes en el mateix comboi, l'anomenat de les 27.000, i que ingressessin les dues el 3 de febrer de 1944 al bloc 22 del camp.
1: Si l'arxiu de Caen té raó, la Coloma Seró i la Neus Català van sobreviure 2 anys i 2 mesos, és a dir, 802 dies i les seves nits. La Coloma surt de Ravensbrück, però ni de bon tros està alliberada. Ara és traslladada al camp d'extermini de Bergen-Belsen.
2: Bergen-Belsen servia majoritàriament perquè s'hi enviessin presoners d'altres camps de concentració destinats a fàbriques del Reich, que ja no tenien condicions físiques per continuar treballant i se'ls considerava inútils per a la feina. Bàsicament se'ls traslladava perquè hi morissin, perquè ni se'ls curava ni gairebé se'ls alimentava, perquè no hi havia res per donar als milers de presoners i presoneres que hi havia. Moltes eren obligades a treballar al comando de les sabates. Havien de recuperar el cuiro de les sabates que havien recollit des de tota Alemanya i l'Europa ocupada.
1: A partir de novembre de 1944, a la secció femenina de Bergen-Belsen, hi arriben unes 9.000 dones i nenes, entre elles la Coloma. Així explica una altra catalana, la Mònica Gené, l'arribada a Bergen-Belsen.
5: Llegamos a Bergen-Belsen y desde lejos vimos lo que era una montaña de cadáveres descompuestos. Lo primero que vimos fue un enorme montón de zapatos. Eran zapatos de los muertos. Esto nos causó una impresión terrible. El campo de Bergen-Belsen era un campo de exterminio, únicamente de exterminio, y a nosotras nos llevaban para exterminarnos. Lo que pasó fue que los acontecimientos se precipitaron y ya no tuvieron tiempo. Allí estuvimos 5 días esperando que nos mataran.
2: A Bergen-Belsen, per cert, hi mor l'Anna Frank.
4: S'hi estarà allí fins al seu alliberament per les tropes angleses, el dia 15 d'abril de 1945, tot i que no fou repatriada a França fins el 29 de maig de 1945 a Arras, on fou hospitalitzada degut al seu delicat estat de salut.
1: Quan els britànics alliberen el camp, entre milers de cadàvers escampats s'hi troben vives al voltant de 60.000 persones, entre les quals hi ha les lleidatanes, la Maria i Pepita Maranges, la Felicitat Gasa i la Coloma Seró. La majoria, però, en una condició crítica per una epidèmia de tifus.
4: Molt probablement la Coloma emmalaltí a Bergen-Belsen, tal com ho van fer multitud de presoneres abans de l'alliberament, tant de tuberculosi o de tifus. També podria ser que el camp, especialment els últims dies, formés part d'un dels comandaments que s'encarregava d'arrossegar els cossos de víctimes a les fosses del camp.
2: D'aquestes 60.000, més de 10.000 van morir de malnutrició o malaltia les poques setmanes de l'alliberament. La Coloma surt del camp molt malalta i és hospitalitzada, però sobreviu.
4: Ignaz Juanta, el seu marit, correrà sort inversa, també empresonat a França, en el seu cas, el gener de 1941. Fou deportat al camp de Sachsenhausen, on morirà a la cambra de gas el febrer de 1945.
1: La Coloma sobreviu a la Segona Guerra Mundial, amb la qual es troba immersa amb tan sols 33 anys. Però no ho fan ni la seva filla de 16 mesos, ni el seu marit, l'Ignasio, que és gasejat. La Coloma, com la resta de persones exiliades, no van poder tornar a Catalunya perquè van ser declarades apàtrides pel ministre d'Assumptes Exteriors del règim de Franco, Ramon Serrano Sunyer, i es queden a viure a França, si més no, fins que morís el dictador.
4: Un cop alliberada la Coloma, es va quedar a França. Sembla que es va instal·lar un altre cop a Talens, a la mateixa adreça on va residir. Posteriorment, va anar a viure a Toulouse, al carrer Faraón 46.
2: I a poc, la Coloma refà. La Coloma Seró torna a Talens, allà on la van detenir amb el seu primer marit, l'Ignacio Anta, gasejat a Sachsenhausen. Refà la seva vida al costat d'un altre resistent, el Víctor Grobo-Copatel, a Toulouse.
4: El 15 de novembre de 1950 es celebrà el matrimoni civil entre la Coloma Seró i Víctor Grobo-Copatel a la població de Cauderan, on vivien al carrer La Fontaine número 6. Víctor Grobo-Copatel, d'origen romanès, havia estat un guerriller que havia lluitat en la clandestinitat, també la resistència, i va fer servir l'àlies de José González Ferrer. Posteriorment van marxar a viure a Mende, al Llenguadoc. Això era l'any 1955. Ambdós formaren part activa de l'àmica dels antics guerrillers espanyols a França, FFI, de Tolosa fins com a mínim l'any 1979.
1: Aquí es perd el rastre de la Coloma. S'aparta de la política activa. Si més no, ja no ens arriba que s'hi dediqui de forma directa. Tampoc sabem si té més fills. La Coloma Seró mor vídua als 84 anys a Lunel, prop de Montpeller.
4: Grobocopatel va morir a Montpeller l'any 1991, deixant vídua la Coloma, que morirà més tard a la població de Lunel, propera a Montpeller, el 20 de desembre de 1996, a l'edat de 84 anys.
2: El 1987, Coloma Seró rep la medalla d'honor francesa per deportació i internament per actes de resistència a títol militar. El 15 de novembre de 2022, l'Ajuntament de Vilafranca va aprovar que el seu nom tingués un espai en el futur nomenclàtor de la ciutat. De moment, però, encara no el té. El 2024 es crea a les Garrigues una entitat antifeixista que du el seu nom, la coordinadora Coloma Seró Costa. El periodista de Som Garrigues, Miquel Andreu, n'és un dels fundadors.
6: Que el seu nom sigui el símbol d'aquesta lluita. I al final pensem que a vegades la paraula antifeixista fa una mica de por o pot tirar una mica enrere segons quina gent, però és que al final la defensa dels drets humans no pot ser altra cosa que antifeixista, perquè el feixisme i el nazisme contra els quals va lluitar la Coloma són la negació de tot això, no?
1: La Coloma Seró Costa, filla d'una família pagesa i analfabeta de l'Albagés, mestra, comunista, afiliada al SUC, esdevé la primera regidora de Vilafranca. Creua els Pirineus després que la seva filla de 16 mesos morís, dirigint un grup de 300 persones, entre elles 60 nens orfes de qui es responsabilitza. Arriba a França, on és internada als camps d'Argelers i Gurs. S'involucra a la resistència francesa amb el nom de Josephine. Acaba sent detinguda per la Gestapo, i aquí comença el seu periple per diverses presons franceses des d'on va ser deportada a Ravensbrück. Es juga la vida per intentar rescatar la Carme Gardell, que agonitza entaforada en una pila de cadàvers i mor als seus braços. Sobreviu a l'horror nazi de Ravensbrück i de Bergen-Belsen i un cop alliberada continua el seu activisme polític des de l'amical dels antics guerrillers espanyols a França. I mor sense ser reconeguda a casa nostra en vida. El seu nom quedarà per sempre en la lletra del poema i la cançó Morir a Ravensbrück, de la Montserrat Roig i la Marina Rossell, com recorda la cantautora.
0: Moltes vegades l'he cantat a Ravensbrück, sí. I no sabria explicar, però no sabria explicar bé l'emoció. Només és que cantava una cançó on allí tenia un sentit bestial. Un sentit sobrehumà, diguem, no? No sé, és com... No sé ni quin exemple posar, però cantava una cançó allà on havia passat això que la cançó explica. I això és una emoció que et sobrepassa. Perquè el camp d'extermini l'hem d'imaginar el terror, però no només el terror. És una cosa que sobrepassa la condició humana.
1: Sobreviure com un acte de resistència.

0: Nom.
1: Coloma Seró Costa.
0: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen.
1: 15 de maig de 1945.
0: Situació.
1: Alliberada.

0: Lleida al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la participació de Josep Rubió Sobrepere, doctor en Història Contemporània de la Universitat de Lleida i president del Centre d'Estudi de les Garrigues, Salvador Campamà, historiador i membre de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Antonieta Jarne, historiadora, Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés, Josep Maria Alventosa Quadrat, fill de l'Albagés, Remei Capitán Artacho, especialista en l'acompanyament al dol, Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Vélez, de Ravensbrück, l'infern de les dones, Marina Rossell, per la seva interpretació i cançó Moria Ravensbrück, i Cristel Ferrier, reneboda de la Carme Bartolí.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesson, i els bucs d'assaig El Mercat de Lleida.
1: I les veus de Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
2: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i a la Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis.
1: Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma de Pagès Editors. Amb Pili García a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Purroy i la Gata Roja Produccions amb música i muntatge sonor de David Prades.
2: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol amb l'assessorament de la Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
5: Avui va de bloqueig insistent. L'altre dia estava bloquejada. D'aquelles vegades que tens el cap ple de soroll, però ni una idea clara. Jo tenia clar que volia crear alguna cosa, però no hi havia manera. Ni amb la música, ni amb les infusions, ni passejant, ni mirant els núvols. Res, no hi havia res que em funcionés. Així que em vaig dir, toca estirar del mètode. Vaig mirar la meva llista de collejas creatives i vaig agafar la secció emergència. Vaig obrir una llibreta, agafo un retolador i començo a dibuixar amb la mà esquerra. Jo soc tretana, o sigui que et pots imaginar que amb la mà esquerra, doncs, poca traça. Al principi era un desastre absolut. Línies tortes, caretes de formes, lletres com si les hagués escrit un conill amb guants de boxa. Però saps què? Vaig començar a riure. Reia sola mirant el caos que sortia del retolador. I aquest gest, aquest riure, va ser el clic. Va ser el moment perfecte i de sobte vaig deixar d'intentar que sortís una cosa bonica i vaig començar a gaudir del joc. Sense judici, sense expectativa, vaig dibuixar un ocell surrealista, un mapa del tresor inventat, uns símbols raríssims, que després, a més, em va semblar una joia. I tachan! Allà hi havia la idea. Crear una peça inspirada en els gargots absurds de la mà esquerra. I no només va sortir una idea, em van sortir diverses. Com si deixar anar el control amb la mà també hagués deixat anar el bloqueig mental. I així va ser. Què et vull dir amb això? Que de vegades les idees no venen per fer les coses bé, sinó per permetre't fer-les malament amb tota la gràcia del món. Escolta això. L'absurd és una porta directa a la creativitat. Et vull dir que quan el cervell es desconcerta una mica és quan s'activa de debò. Així que ja ho saps. Si notes bloqueig, prova alguna cosa ridícula. Dibuixa amb l'altra mà, posa't cap per avall, parla com un robot, el que vulguis. Perquè el que és estrany, de vegades, és just el que et connecta amb el que portes dins.

0: Ramó de Pedra.
1: El capítol d'avui tanca la sèrie Ramó de Pedra, uns podcasts que ens han anat atensant els elements més destacats que, durant segles, han permès gestionar l'aigua. Hem dedicat capítols temàtics a les fonts, abeuradors, basses, aljubs, aquaductes, molins, tot gràcies a la implicació i l'entusiasme de les persones que dediquen el seu temps a estudiar el nostre entorn i vetllar pel patrimoni. Una tasca que hem volgut visibilitzar durant aquesta sèrie i que culminem amb aquest darrer capítol que compta amb les veus de Rafael López Moner, geògraf, professor de la Universitat Rovira i Virgili i cap de la unitat Port Ciutat del Port de Tarragona, Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia, Joan Boronat, periodista del Diari de Tarragona i fill de moliners, Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, Joan Carles Gual, president de la comunitat de regants de la Riera de Gaià, i Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: El Gaià és un petit riu mediterrani que té una grandesa, la seva gent. Una munió de persones que s'involucren en l'estudi i la preservació del patrimoni i l'entorn natural, a títol individual o com a part integrant de centres d'estudis o entitats ambientalistes. El geògraf Rafael López Moner posava en valor aquest fet diferencial a motiu de les Setmanes de l'Aigua organitzades pel Port de Tarragona amb el suport del Col·legi de Periodistes.
2: El Gaià el que té és, i és curiós, una població molt compromesa, molt dinàmica pel que fa al valor simbòlic del riu en tot el que és la vall del Gaià. L'Associació Terres del Gaià, per exemple, fa un munt d'anys que estan fent una feina magnífica en recuperació de patrimoni, en defensa del riu en tots els seus aspectes, naturals, culturals, històrics, i el Gaià, des d'aquest punt de vista, més petit, amb menys aigua, però és més ric, no?, des del punt de vista cultural i humà.
0: Ramó de Pedra.
1: Una d'aquestes persones que està recuperant memòria oral i aquest patrimoni material i immaterial és el mestre i antropòleg Jordi Sunyer.
3: El meu ofici, diguem-ne, és el de mestre, i molt sovint els explico moltes coses relacionades amb el patrimoni perquè entenguin que moltes coses de les que gaudim avui en dia, és una recerca col·lectiva, una lluita constant per superar èpoques ben difícils, no? I aquesta, per exemple, que tenim l'aigua corrent a les cases o electricitat tot el dia a les cases, és una cosa totalment actual. O sigui, les generacions dels nostres avis i besavis va ser tota una lluita per aconseguir-ho. L'electre va arribar a l'any 1913, gràcies a això es van poder aconseguir la instal·lació de fàbriques mitjanes, que van donar feina, que van ajudar a desenvolupar pobles com aquest que havien caigut en una crisi terrible a partir de la filoxera, etc. No? Per tant, el patrimoni, és cert, ens ajuda a entendre el passat, però també a les noves generacions per adonar-se'n de, en certa manera, el privilegi amb el que vivim avui en dia, tots aquests serveis públics, etc. I alhora per valorar-ho, no? Per estalviar també, ara que estem en una crisi climàtica i que tot i que la puguem superar a la primavera, si tant de bo plou, ha vingut per quedar-se, no? Hem de repensar molt, no només a través de les noves generacions, sinó nosaltres, els adults, ens toca canviar moltes coses. Doncs sí, ja fa molts anys que vaig començar a fer recerca, ho vaig fer a partir de, recordo, de començar a escriure sobre la realitat actual, no? Sempre m'ha interessat molt l'actualitat, i em vaig adonar que sense conèixer el passat no hi havia manera d'interpretar el present. I mica en mica vaig anar tirant enrere tant que llavors em vaig començar a fixar en les pedres ens parlen d'aquest passat nostre. En el nostre cas, a Catalunya, al Camp de Tarragona, aquí en aquest món on ens situem nosaltres, entre el Camp de Tarragona i el Penedès, la pedra seca, la pagesia. A més, quan jo era jovenet, vaig néixer el 1975, va ser el moment en què vam començar a veure una transició a tota velocitat, com el camp s'abandonava i es començava a urbanitzar fins al capdamunt de les muntanyes del litoral. I llavors encara més em va urgir parlar amb la gent gran important perquè m'expliqués tota aquesta saviesa que havien anat heretant de pares a fills, no? I que ara tot d'una doncs desapareixia.
1: Un llegat que també desapareix i és especialment visible a hores d'ara és el sector primari. Quin és el futur de la pagesia? Dels homes i dones de la terra que són el sostén de la societat. En Joan Carles Gual ens aporta la seva visió.
4: Uf, molt malament. Particularment, jo fins fa un any ho era, ara ja ho he deixat de ser, encara porto les terres, però també n'he deixat moltes, però és una cosa molt complicada. I jo crec que si la cosa no canvia, d'aquí uns 10 anys veurem molta muntanya, molta. Perquè tot el que és cultiu de secà, els cultius de secà, hi havia molts balleners al secà que s'han mort, que ja no d'allò, hi ha gent que planta garrofers, hi ha gent que planta olivers, però al final, quan veuen els números, la gent se tira enrere. I al final la gent treballa per guanyar-se la vida. I ara que veuen que la vida no se la poden guanyar, pues, duren 4 dies i ara pues, queda 4 persones grans. I ara que aquestes persones grans es morin, els 4 que els hi falta per jubilar-se d'allò, pues, gent jove darrere no n'hi ha, no n'hi ha. O sigui que pinta molt malament.
1: És evident que davant tenim reptes d'envergadura, però mirem també què s'està fent ja, hores d'ara. Darrerament, la Diputació de Tarragona està recuperant antics camins i l'entitat Terres del Gaià ha publicat amb l'editorial Piolet una extensa guia que és un recull patrimonial. Tot plegat ho posa en valor el periodista riarenc Joan Boronat.
5: Efectivament, la Diputació de Tarragona ha fet una molt bona aportació que ha ajudat a la creació de la guia de les Terres del Gaià, partint des del seu naixement oficial, Santa Coloma de Queralt, fins a la desembocadura a la platja de Tamarit, que són uns 60 quilòmetres. Les últimes avingudes importants, les gaianades, com es diu, del riu, van deixar al descobert infraestructures que gairebé estaven colgades per la vegetació, pels esbarzers i aquesta neteja que aquella gaianada va fer de la llera del riu Gaial es va deixar al descobert, per la qual cosa va ser el moment oportú de poder realitzar un inventari de tot aquest patrimoni d'infraestructures i construccions del riu, catalogar-ho i inscriure-ho en una guia per tal de que pugui ser localitzat i admirat a través del senderisme i de tots aquests camins que al llarg del recorregut del riu, no? Rescloses, séquies, diferents elements que doncs, bueno, formen part del passat i que és bo que es coneguin i es puguin difondre i apreciar d'aquestes construccions que en un moment determinat van ser peces clau en l'economia i la societat de l'època antiga. No?
1: Hi ha feina feta i molta més que en vindrà. Un exemple és el nou llibre que en Jordi Sunyer dedicarà a la pagesia.
3: Sí, és un dels meus, és un dels meus temes, no? I tinc escrit un llibre que encara no he publicat i sempre penso que el puc millorar, no? Penso en aquesta saviesa que va més enllà del patrimoni, no? Per exemple, si en el teu poble volguessis plantar, ara hauries de tornar a començar de zero. Què puc plantar en el meu poble aquí? Aquesta terra, què és el que li anirà bé? Aquest tipus d'aigua que tenim, què és el que li anirà bé? Doncs els nostres besavis, els nostres avis ja ho sabien, perquè ho havien anat provant tot, no? Clar que el clima ha canviat i també haurem de canviar coses, però, per exemple, en el nostre cas, tenim una terra molt sorrenca, una aigua molla, doncs li va molt bé els moniatos, per exemple, no? Totes les terres que estan a prop del mar, no? Tota aquesta saviesa és el que estic buscant i encara no el vull publicar perquè penso que encara acabarà de sortir algun informant que m'acabarà d'ajudar a resoldre molts dubtes. Però bé, els llibres han de tenir data de publicació i un dia o altre ja li posarem. S'ha de tancar i el proper investigador doncs ja em superarà amb les recerques.
1: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. També ens agradaria veure, per què no, un còmic del riu Gaià. L'il·lustrador rierenc Joan Carles Blanc ha il·lustrat la història de l'antiga Tàrraco i d'altres punts del territori i no descarta començar a treballar en el Gaià.
6: Home, seria bonic buscar com a leitmotiv el riu Gaià, no? I a partir del riu Gaià fer un llibre il·lustrat sobre... Jo ho tenia al cap, eh? O sigui, aquesta idea ja m'ha vingut més d'una vegada, però és una feinada que potser l'hauríem de fer per als il·lustradors, d'agafar doncs, tot el riu, a part de fotografies i tot això, doncs il·lustrar doncs, els edificis que podem trobar que estan vinculats amb el riu, des de castells, torres, molins, rescloses, basses, tot això, síquies, sínies... bueno, doncs tot això es podria fer... donar-li un cos amb un llibre explicat molt, molt bé, molt didàctic, no? Que la guia del Gaià, de les Terres del Gaià, ja ho ve a explicar, però seria en aquest cas una cosa més ambiciosa, perquè la guia de les Terres del Gaià és una cosa més seleccionada, no? Perquè ha de ser una cosa bastant digerible, no? Igualment que si es fes aquest llibre més complet amb il·lustracions i això, i fitxes i tot això, doncs també hauríem de pensar molt amb el didactisme, no? És una cosa molt didàctica i molt amena, però sí, sí, que és una cosa que tinc al cuc, no sé si ho arribaré a fer jo, o si no ja ho farà un altre, però estaria molt bé com a idea que acabes de proposar, que bueno, tenim un riu que és un riu històric, no? I que ha sigut frontera, no? I que per culpa o no, o per sort de ser frontera, no tenim molt patrimoni, no? Que en molts casos s'està perdent.
1: Un riu amb una història ben viva, amb capítols recents ben importants. Un dels més cabdals és el de la recuperació del cabal ambiental, com ens explica l'Héctor Hernández.
7: Sí, sí, això del Gaià, jo el conec des de que era petitet i per mi ha sigut, suposo, un lloc on anaves a jugar, on anàvem amb el meu pare a buscar coses de fusta, restes de brossa, de la gent que tirava... On tiraves l'armari que et sobrava? Al Gaià, no? Doncs nosaltres anàvem a buscar això per fer després les fogueres de Sant Joan. I aquesta era la imatge que teníem, no? D'un espai que no era riu per nosaltres, que no el coneixíem com a tal, i aquest és el nostre aprenentatge. I jo crec que a mesura que ens hem anat fent grans, que hem anat treballant com a monitors primer a l'esplai i després que ja doncs, hem anat prenent consciència social del que estava passant amb el nostre riu, doncs sí que per una banda hem treballat molt, molt per recuperar tot l'aspecte ambiental del riu, ja sigui cabal ambiental i demés, però sempre ens agrada reivindicar també el fet de que una de les tasques importants que hem fet crec que és reivindicar-lo socialment. O sigui, que ja no siguem nosaltres com els ecologistes que estem reivindicant un riu, sinó que sigui les padrines i les àvies doncs, que vegin de la importància del riu, no? I destacar-te el primer cabal ambiental que es va alliberar al Gaià després de molts anys, doncs la gent anava a veure el riu i gaudia de veure baixar. I he vist uns ànecs, i he vist una tortuga. Ostres, això és un patrimoni que és de molta gent que fins als anys 70 havia vist baixar el riu i que de cop i volta doncs, un embassament de manera injusta totalment doncs, va tallar, no?, aquesta tradició de baixar aigua pel riu.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Un altre dels episodis recents més destacats ha estat el de la preservació dels aiguamolls, a tocar de la desembocadura. També ho ha recordat l'Héctor Hernández.
7: El Vinyet segurament ha sigut una d'aquelles coses que com a entitat ambiental estem més contents d'haver reivindicat i que al final s'hagi fet justícia. Un espai que ha tingut moltes oportunitats per anar-se urbanitzant, s'ha anat salvant de tots els projectes, que en podríem fer un llistat enorme. Un dia amb en Narcís Carulla d'Altafulla fèiem un repàs de les coses que s'haguessin pogut fer allà, i és increïble. I les coses del destí ha fet que arribés fins als nostres dies, i quan Endesa plantés la seva venda, doncs en aquest moment és quan intervenim com a entitat de custòdia i ens adrecem a l'administració, i l'administració, com bé sap tothom, doncs compra aquell espai, que és un espai, doncs això, una mica el mateix que dèiem del cabal ambiental, és un espai en el qual es recuperarà espais naturals, la llacuna Salvador Grau doncs, multiplicarà el seu tamany segurament per 10, ja veurem el projecte final, però recuperaran espais, però encara més important és que la gent té clar que en aquell espai mai més allà no s'hi podrà urbanitzar. I això és una de les coses que t'he de dir, que els dies després passejant per allà te trobava gent gran que et deia: oh, que bé, això quedarà per les generacions futures. Doncs mira, jo per mi això té molt, quasi més valor que recuperar una llacuna. El fet de que la gent vegi en el seu patrimoni, en el seu entorn natural, doncs un valor, i que, ostres, més enllà de totes les cases i tot el que hem anat construint al litoral, doncs quedin espais com aquest a la qual la gent pugui sortir a passejar i a gaudir de la natura i, evidentment, doncs, que les espècies naturals hi puguin viure, també.
1: En la recuperació i preservació d'espais és fonamental la implicació de la societat civil, D'aquí la importància de l'educació ambiental i dels projectes de ciència ciutadana.
7: La veritat és que aprofitem aquests espais per, sobretot, conscienciar la gent, no? I a partir d'aquí és on van néixer propostes tan interessants com l'Empesca, que és un projecte de ciència ciutadana en el qual aquest any celebrarem els 10 anys de l'Empesca, i el que hem fet a través d'aquest projecte és establir al riu Gaià 10 punts de mostreig, que cada any anem, cada any rere any, amb el mateix tipus de trampes, i mirem a veure què hi trobem, quins peixos hi viuen, tortugues, etc. I això no ho fem nosaltres, sinó que ho fem amb la participació activa, doncs ja siguin de nois i noies d'escoles de primària, secundària o voluntariat. I així, d'aquesta manera, per una banda, tenim unes dades molt fiables de quina és la situació del riu. Això ens està ajudant molt a veure, doncs, si hi ha problemàtiques, com evolucionen, per exemple, les espècies exòtiques invasores, etc. Però, per altra banda, superxulo, doncs, que els nens vinguin i vegin una anguila, la toquin, o un barb cua-roig, fins i tot aquells nens que repeteixen, perquè hi ha alguna escola d'aquestes que hi ha 5 i 6 junt de primària, doncs, hòstia, me'n recordo, si això era una bagra... Va, és xulíssim, que els nens coneguin quins peixos tenim al riu. Perquè, clar, això, si tu ho preguntem als nostres avis, el meu avi aquí a la riera pescava anguiles, però les meves filles una anguila no l'han vista mai. Per tant, està xulo de que vagin al riu, es posin les botes i a través d'aquest projecte de l'Empescat, doncs, puguin conèixer de primera mà la fauna que tenim a casa nostra. Doncs mira, un dia que et posessis les botes, ara ens posem les botes d'aigua, tots dos... Està freda, l'aigua, però bueno, amb les botes aguantaria. Doncs mira, depèn de quin lloc del riu ens posem, sobretot per això que tu dèiem abans, no?, de que l'embassament ha provocat aquesta fractura tan important al riu, doncs és molt curiós, bueno, no, és molt curiós, no, és molt determinant veure que els peixos que tenim a la part alta del riu no són els mateixos que trobem aquí baix. Aquí baix trobaríem, segurament, doncs, els peixos que podem veure a la desembocadura, que són molt d'influència del mar, per exemple, les llises, tenim una espècie exòtica invasora que és la gambúcia, que és un peix americà, i en canvi, si aquesta mateixa activitat la fas riu amunt, ens en anem, per exemple, al Pont d'Armentera, doncs allà no veurem totes aquestes espècies, sinó que, per exemple, veurem, doncs, les bagres i els barbs cua-roig, que són els peixos típics dels rius mediterranis, no? Per tant, un mateix nen o una mateixa escola que fa l'empesca en dos llocs diferents del riu es pot trobar un riu absolutament diferent que respon a la situació actual. Això amb l'empesca t'ho anem explicant, anem explicant les problemàtiques perquè ells també en siguin molt conscients, i una miqueta amb aquest horitzó de que ens agradaria que l'empesca d'un futur, l'empesca que poguéssim fer aquí a la riera, doncs s'assemblés més a l'empesca que es pot fer al pont. I l'única qüestió és el que dèiem abans de l'embassament. S'ha de poder adequar l'embassament perquè això sigui possible i tinguem un riu que s'assembli a nivell faunístic arreu de la conca.
0: Ramó de Pedra.
1: Alguns d'aquests punts que han permès recuperar la biodiversitat són les rescloses. L'Héctor Hernández ens descriu l'experiència de l'associació mediambiental La Sínia.
7: Doncs mira, les rescloses s'han convertit... Clar, aquesta part baixa del riu, ara estàvem parlant de cabals ambientals, però no sempre té cabal ambiental. Si tu ets una tortuga, què fas en aquests 11 quilòmetres finals de riu sec? Doncs des del primer moment vam tindre clar que el cabal ambiental seria el que seria, però que necessitaven que hi haguessin, encara que fossin de manera artificial, punts de vida en el qual aquesta fauna, doncs, fos resilient, com tu deies abans, i que tinguessin, doncs, una mica la capacitat de sobreviure en aquests espais. I això és el que han acabat sent les rescloses. Tant la resclosa del Catllà com la resclosa de la Riera han sigut dos punts en els quals hi va parar aigua, a la del Catllà, gràcies a un pacte que tenim amb la pròpia Repsol, que ens deixa alliberar un petit cabal d'aigua que la dota d'aquell cabal que veiem, i la resclosa de la Riera, que és el final de la línia dels regants, de la comunitat de regants de la Riera, on va parar l'aigua. Doncs gràcies a aquests dos punts tenim, doncs, una població, per exemple, de tortugues ben establerta. Les anguiles troben el seu punt mentre no hi ha cabal ambiental, doncs, on realment poden estar. I, per tant, les rescloses, que són un patrimoni cultural, en aquest cas també ens han servit com a patrimoni ambiental, fent una mica la funció de gorg. Aquell gorg natural que tu vas pel riu sec i de cop i volta et trobes aigua, doncs les rescloses estan jugant una miqueta un paper similar.
1: Precisament una resclosa, en aquest cas la de la Riera, va ser l'emplaçament triat per a celebrar la darrera edició de la Festa de l'Arbre, una cita internacional amb un origen molt tarragoní.
7: de recordar que va ser un tarragoní, en Rafael Puig i Valls, que amb el seu viatge als Estats Units va veure com allà, igual que aquí, doncs s'havien arrasat boscos, bueno, estàvem parlant de finals del segle XIX, en el qual doncs s'havia plantat vinya, garrofer i de més, i boscos pràcticament no n'hi havia. Allà als Estats Units anaven més avançats amb el tema, i allà ja havien vist que l'important era tallar fusta, però plantar-ne també. Ell importa aquesta idea i, a principis de segle XX, patenta, fomenta el que són les festes de l'arbre. Una cosa que després, això a la primera, si no recordo malament, és del 1899, i després es comença a estandarditzar i, de fet, es fa a nivell d'Espanya, es fa com una obligació, entre cometes, a les escoles que es fomentin les festes de l'arbre. I aquí tenim reculls com el primer arbre, quan entres a la Riera, el primer arbre sabem que és entre 1925-1927 que es planta, aquell plataner que tenim aquí, i es va plantar amb una festa de l'arbre. Per tant, que sí, que a principis del segle XX ja es feien festes de l'arbre. Ha anat pujant i baixant la festa, però aquí a la Riera ha sigut una cosa que hem anat mantenint. Si algú ve aquí a la Riera i aparca a baix al vial en aquell pàrquing que està ple de moreres, doncs allò és una festa de l'arbre quan jo era petitet dels anys 80. Per tant, que aquí a la Riera, poc o molt, doncs hem anat salvant la festa de l'arbre i bueno, està xulo doncs, que en aquest cas ens acompanyi l'esplai que en piqui pugui. I també, val a dir, els alumnes de servei comunitari i ambiental dels instituts de la comarca doncs, que també participin activament en aquesta festa tan divertida.
0: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Com va anar la plantada? Ens ho expliquen els seus protagonistes, la Georgina Florejacs, de l'Associació Mediambiental La Sínia, nens i nenes de l'esplai Camp Piqui Pugui i les monitores Berta i Sara des de la resclosa.
8: I doncs són llocs que també doncs hem vist créixer tot això que havíem plantat quan eren nens, no? I aquí he fet activitats d'alliberar peixos, vull dir que és un lloc que hi hem intervingut molt i es nota molt, això. Uns dies enrere la Sínia va venir aquí i va treure bastanta canya que creixia i en aquest marge de riu doncs hem plantat alguns arbres de bosc de ribera, àlbers, ben a prop dels rius, i també vegetació d'així més de prop del riu, que han baixat tots de baix i estan els nens encantats de baixar baix perquè, clar, per desgràcia no baixa gens d'aigua i està tot buit. I s'ha plantat també sargues, saucs, joncs, i després als marges doncs rosers silvestres, arç blanc. Sí, són aquestes les plantes que s'han plantat.
9: Hem plantat alguns arbustos i arbres.
10: Hi havia diferents activitats, podries plantar arbres o també podies transportar l'aigua per regar els arbres després de plantar-los, i jo he anat transportant l'aigua.
11: Sí, jo he jugat. He plantat una planta.
12: Una pala per i hem agafat una planta que ja estava plantada i l'hem posat al terra i després hem posat aigua i l'he rodeat de pedres.
13: Sí, jo ja havia participat altres anys i és molt divertit.
14: Jo també. Ha sigut el meu primer any i m'ha agradat molt. Ha sigut molt interessant.
15: I la veritat que molt contents de tots els nens que han vingut i ha estat una molt bona experiència perquè està molt guai que els nens també juguin amb els arbres, aprenguin com plantar-los i estiguin molt en contacte amb la natura, la veritat.
16: Nosaltres participem amb els nens però totes les famílies estan convidades i ara, com ha dit la Berta, feia molt que no ho fèiem i vivim en un poble i es dona com per suposat que ho sabem fer tots, però ha sigut superbonic tornar a aprendre tots com plantar, vull dir, molt interessant.
15: Sí, de fet, jo crec que des que tinc 5 anys porto plantant, vull dir, està molt guai. També està molt bé veure-ho des de nens, ser una nena petita, no saps fer res, estàs amb l'ajuda dels pares, i ara ser tu la que està ajudant els nens a veure com s'han de fer les coses i tal. Està molt guai. La veritat que poder fer tota aquesta experiència des de petita està molt bé.
1: Les generacions presents i futures aprenen com n'és d'important preservar l'entorn natural i no alterar-ne el seu fràgil equilibri. Per això, des de la Sínia, insisteixen en una qüestió molt problemàtica, la introducció d'espècies invasores. El coordinador de l'entitat, Héctor Hernández, ens ho ha recordat.
7: Quan una espècie exòtica invasora entra en un hàbitat, doncs pot provocar un daltabaix. Normalment per dos factors. Primer de tot, perquè, per exemple, en el cas de les tortugues, doncs són més voraces, més grans, fan una competència directa sobre l'espècie. I després, en segon lloc, pel fet de que a vegades els hi poden transmetre malalties. En el cas del cranc, els nostres rius, i segur que si algú ens escolta que té una certa edat, se'n recordarà que anaven als rius a buscar cranc autòcton per menjar-se'l, fins fa uns 40 anys. Quan va arribar el cranc americà, també va arribar amb una malaltia, que és la fanomicosi, que aquesta malaltia no afecta el cranc americà, però sí a les espècies d'aquí. I, per tant, la introducció d'aquesta espècie de fora no només va provocar l'expansió d'aquest animal, sinó que va provocar la desaparició pràcticament, bueno, de llocs com el riu Gaià, de l'espècie que n'era pròpia, com és el cranc autòcton. Això que provoca? Doncs provoca moltes variables. El fet que hi hagi una altra espècie que no té uns depredadors naturals, doncs fa que, bueno, doncs que, per exemple, en el cas del cranc, que hi hagi explosions de cranc, i a vegades vas per trams de riu i hi ha moltíssim cranc. I llavors allò que el cranc menja, doncs fa que les poblacions d'allò que menja pràcticament desaparegui. Per tant, és un problema molt greu, les espècies exòtiques invasores. A més, és un problema perquè no les podem erradicar. O sigui, quan una espècie invasora arriba, pràcticament és impossible erradicar-la i, per tant, hi hem de conviure. Com hi convivim? Doncs, bueno, aquí hi ha diverses estratègies i diverses espècies, però realment és un dels problemes avui en dia més greus als nostres ecosistemes i que, indirectament, en alguns casos ens pot perjudicar. I, per tant, que hem de ser molt conscients. Allò que diem sempre a la gent, no allibereu espècies exòtiques, mai. No allibereu res a la natura i, realment, és el favor més gran que li podem fer.
0: Ramó de Pedra.
1: Al capítol d'avui hem pogut copsar com n'és d'important el paper que pot jugar la societat civil. Una qüestió que tenen ben clara a la Sínia, com ha reconegut l'Héctor Hernández.
7: Com a societat civil hem aixecat el braç. O sigui, és d'aquells moviments en els quals la gent ens hem presentat i han dit nosaltres volem una cosa millor. I aquí ha sigut on bueno, la casuística ha fet que des de l'entitat doncs, molta gent haguem sigut capaços de col·laborar i participar i al final doncs, de ser un actor més en tot aquest procés, no? I al final, com tu bé deies, Diputació està fent una tasca important, hi ha molts ajuntaments, l'Ajuntament de Querol, Vila-rodona, Altafulla, Tarragona, que fa el Catllà, no em vull deixar cap, no me'n deixo cap, que estan picant molta pedra en aquest sentit, i com a societat civil, doncs, aixecar el braç i dir que estem aquí, que us volem ajudar, que volem participar activament. Deixa'm ser crític, també. Deixa'm ser crític en el fet de que nosaltres com a societat civil estem fent, però potser estem fent allò que no ens toca. Si els espais naturals protegits, com és el cas del riu Gaià, tinguessin el seu finançament, els seus tècnics que treballessin i demés, segurament potser la tasca de l'entitat hauria de ser una altra. I en aquest sentit, com a país, tenim encara un repte molt important. Tenim, crec que són 184 espais naturals protegits, però tenim un infrafinançament d'aquests espais. O sigui, no hi ha una partida pressupostària que estigui adreçada a aquests espais, no? I, per tant, hem de reivindicar que això sigui diferent i que al final doncs, sigui l'administració, perquè a més tu ho has dit, hi ha molta gent que ve a caminar pel riu, no? Sí, podem anar fent camins i podem fer el que faci falta, però aquests camins s'han de vigilar, hem de vigilar que no hi hagi hiperfreqüentació, s'han de netejar, etc. Qui ho farà això? Pues el que ha d'haver per nosaltres és una xarxa d'espais naturals protegit, però alhora gestionats. I aquí cal que realment com a país fem un pas endavant, que a sobre això donarà fenya a molts nois i noies que estan estudiant doncs ja sigui biologia, ja sigui graus mitjos, graus superiors, i que aquests nanos quan surten, que s'estimen el medi ambient, es troben que no tenen a on anar a treballar, no? Jo a vegades això ho explico quan vaig pels llocs, de dir, jo sí que he volgut ser policia, no sé si treballaria als Mossos d'Esquadra o no, però com a mínim sabria on anar-me a presentar, o si vull ser professor, o si vull ser administratiu, però si m'agrada el medi ambient, on me'n vaig a treballar? Bueno, pues sí, algunes empreses privades, i al final les associacions, les entitats ambientals com la Sínia, hem cobert un espai que com a país tenim buit, i crec que no hauria de ser així, perquè les entitats ambientals, com tu dius, fem el que bonament podem, moltes vegades de manera una mica precària, i el que crec que hauríem de fer en els propers anys és que realment hi hagi una bossa de treball important i que molta gent, que a més està molt ben preparada, doncs pugui ajudar-nos a gestionar els espais naturals del nostre país.
0: Ramó de Pedra.
1: La recuperació dels espais naturals i del bosc de ribera ha estat fonamental per a la supervivència dels ocells, que hem pogut escoltar en els 12 capítols anteriors. Us animem a que els torneu a sentir i endevineu els seus noms, que podeu trobar a la Guia dels ocells del Gaià de la col·lecció Ocells de butxaca.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
1: T'ha agradat aquest podcast?
17: Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
18: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
19: Alternatives més saludables a les begudes que són ensucrades, excitants o alcohòliques.
20: Les begudes amb un alt contingut de sucre, amb cafeïna o amb alcohol no haurien de formar part de la nostra dieta. De fet, podem optar per opcions molt més saludables. Aigua amb unes rodanxes de llimona, llima o menta, suc natural de síndria o de taronja o infusions fredes sense sucre no només són més saludables, sinó que també ajuden a evitar l'excés de calories, sucre i cafeïna que es troben en moltes begudes comercials.
18: Salut activa.
21: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
22: Les begudes saludables, com a alternativa a l'aigua, han de complir una sèrie de requisits, i és que no portin sucres afegits de cap mena, ni sucres, ni mels, tampoc que no portin alcohol, que no portin excitants i tampoc un excés de sal. A partir d'aquí, l'ideal serien les begudes casolanes que fem a casa, que les podem fer a base de fruites, de verdures, de begudes vegetals, tipus avena, arròs, etc. I després, si li volem donar un punt més energètic, doncs, també podríem posar fruits secs, com podrien ser les llavors de chia o el sèsam, o inclús podríem posar algun greix saludable també, com podria ser el bocat o un oli de coco. A partir d'aquí podem fer les nostres combinacions saludables a casa, com podria ser aigua amb fruitetes, podria ser un batut de llet vegetal, no?, amb fruita, podria ser un gazpacho, o si volem donar un punt més energètic, doncs podria ser afegint unes llavors o inclús una mica d'oli de coco o uns flocs de civada, no? Una cosa és molt important, i és que hem de vigilar beure aquestes begudes amb l'estómac buit, perquè ens pot donar una falsa sensació de que ens treu la set, però després és tot el contrari. Ens aporta una energia i després en volem més perquè no ens treu la set. La millor beguda per treure la set és l'aigua. I al contrari, les begudes alcohòliques ens deshidraten el cos. Llavors haurien de ser les mínimes possibles o evitar-les.
18: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Sabies que...
1: Al 1880, el director de l'Observatori Astronòmic de Harvard estava tan frustrat amb el seu equip que sovint deia «La meva sirventa escocesa ho faria mil vegades millor». I així va ser. El director va contratar la seva sirventa, Williamina Fleming, que es va convertir en la directora de l'equip durant dècades. Va classificar desenes d'estrelles i va descobrir la nebulosa Cap de Cavall a la constel·lació d'Orió.
2: La xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional.

0: respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el CRU continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Murcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una 70a de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Són les 7 i 3. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb dues incidències que arrosseguem des d'ahir al vespre. Tenim encara activa una avaria a Sant Julià de Vilatorta, que a la C25 talla un carril de circulació en direcció Girona. També parlem de la retirada de càrrega a la via, a la AP7, concretament a Vilafranca del Penedès, on també es talla un carril en sentit sud, en aquest cas en direcció Tarragona. Per altra banda, parlem de retencions habituals ben formades ja amb intensitat, sobretot als voltants de Barcelona, també al Vallès, on ja hi ha cues, sobretot a Sant Quirze, en direcció Barcelona per la C58. També a la AP7, a Barberà del Vallès, ja des de Santa Perpètua de Mogoda, hi ha retencions en sentit sud, però també a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa als accessos de Barcelona, cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament també des del Llobregat ja tenim força lentitud a la A2, des de Pallejà fins a Cornellà, i a la B23 també des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Comença aquest dimecres amb un temps completament ras, una altra vegada. De fet, al llarg d'aquest matí, els núvols han de ser molt escassos, només alguns que estem tenint cap a l'Ebre, núvols baixos, fruit de la mateixa humitat, que ja ha pujat més en aquella banda del sud de Tarragona, però en general temps tranquil aquest matí i també suau. Ja va pujar la temperatura, tot i que encara es dorm relativament bé a moltes comarques, sobretot de l'interior del país. Aquesta tarda, un ambient calorós, fins i tot més que ahir, 37-38 graus ja en alguns municipis del Pla de Lleida. I aquesta tarda, una altra vegada amb algunes tempestes a l'Alt Pirineu, però més locals que ahir, sobretot les més fortes al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell. Ja diem ruixats que la resta del país no els tindrem. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: 7 i 5, comencem. La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellbé Fernández.
4: És el moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 amb patronals i sindicats. Un pacte en línia amb el que marca Europa: més productivitat, més sobirania de les matèries primeres i un impuls cap a la transició energètica. L'objectiu és dotar d'estratègia aquest sector, que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya.
5: Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
4: El president també ha defensat que l'aeroport del Prat esdevindrà un hub internacional i un referent de sostenibilitat mediambiental.

0: local.
1: Evidentment, aquesta no és la crònica que esperàvem escoltar ara mateix. La recuperarem tan bon puguem. Al seu torn, us expliquem que el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
2: Aquesta candidatura uneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia. Ens ho explica el Dani Camacho, de Canal T.
3: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
4: Acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi significa posar recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, pues, creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
3: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
1: D'altra banda, però, les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència i opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
5: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això, però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
1: I pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraband i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol que avui afronten les sessions de control han rebutjat petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. Ens ho explica en Jordi Casín.
6: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
2: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
6: Des del govern espanyol, la seva portaveu, el Massaiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
0: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
6: Un assaig que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
1: De l'àmbit internacional, en espera de la signatura oficial de l'acord de pau a l'Orient Mitjà el pròxim divendres, i mentre el petroli continua a la baixa arran de l'anunci, la cimera del G7 que se celebra a Evian s'ha centrat en les darreres hores en el conflicte a Ucraïna. Els caps d'estat i de govern han acordat redoblar la pressió sobre Rússia per intentar que el seu president, Vladimir Putin, segui a negociar la pau. En aquest sentit, els líders del G7, amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky, han acordat més sancions al petroli i al gas rus. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, i encara en l'àmbit laboral, Comissions Obreres de Catalunya denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu. Ens ho explica la Maite Polo.
7: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
8: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte, és un avance, molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
7: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
1: I encara més denúncies, en aquest cas, la que fa el Gremi de Restauració respecte als establiments de Mercadona de Barcelona que compten amb espais que anomena mercarrestaurants. Són zones amb taules i cadires que compten amb microones on els clients poden consumir els plats cuinats que acaben de comprar. El Gremi de Restauració ho considera intrusisme i els ha denunciat també per incompliment normatiu, ja que assegura que contravenen l'ordenança municipal. En paral·lel, el Gremi ha tornat a demandar 50 fleques amb degustació per superar l'aforament o incomplir la prohibició de venda de begudes alcohòliques, entre d'altres irregularitats. Roger Pallarol és el director del Gremi de Restauració.
9: Si superades aquestes traves i accedim als expedients concrets, continuem veient que el tracte és diferent al que rep qualsevol altra activitat econòmica, en concret la restauració, estudiarem portar l'actuació municipal a la Fiscalia perquè indagui la possible comissió d'il·lícits amb responsabilitat individual dels funcionaris o càrrecs electes existents.
1: Thank you. Acord del PSC, Esquerra Republicana i Comuns per encarir a 30 euros la taxa turística als creuers que facin escala a Barcelona. Les tres formacions donen suport a una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per triplicar el recàrrec municipal que l'Ajuntament cobra als turistes. És una crònica de la Judit Vallès.
10: L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada, ho ha explicat Jordi Valls, quartinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
11: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem EGAS, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
10: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
1: La reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies a Sant Adrià de Besòs, lligada al futur hub audiovisual que es crearà a l'antiga central tèrmica, construirà dos hotels a la parcel·la ubicada a Badalona. El Consorci del Besòs ha donat llum verda, de forma inicial, a la distribució de la zona, que també preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. En té més informació en aquesta crònica Mateo Cachipuendo, de Televisió de Badalona.
12: El terreny que queda al costat de les Tres Xemeneies, que comprèn des de l'Avinguda Maresma fins al carrer de la Mar Negra, pertany a Badalona. Allà, segons la reparcel·lació aprovada inicialment pel Consorci del Besòs, s'hi construiran els dos únics hotels que hi haurà al sector de Catalunya Media City. En total seran gairebé 20.000 metres quadrats de sostre hoteler, el màxim permès pel pla director urbanístic. Els hotels s'hi sumaran més de 400 pisos, entre règim de protecció oficial i promoció lliure, que s'ubicaran en aquest mateix terreny.
13: Una parcel·la en la qual hi concentra tot el sostre d'activitat hotelera que contemplava aquest pla director urbanístic. I aquest és un primer actiu que hi tindrà la ciutat. I els altres dos seran una parcel·la on probablement es puguin fer fins a 170 habitatges de protecció oficial i una altra fins a que probablement es puguin arribar a fer uns 250 habitatges de promoció lliure.
12: El Consorci del Besòs també ha acordat estudiar un augment del nombre d'habitatges de protecció oficial a tot l'entorn de les Tres Xemeneies, comptant també els que se situaran a la zona de Sant Adrià de Besòs.
1: Encara en l'àmbit de Badalona, dos gossos policies s'incorporaran al dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan a la ciutat. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, vetllaran per prevenir el consum i venda de drogues durant la nit de Sant Joan. Una prova pilot que, si funciona amb èxit, podria impulsar la creació d'una unitat canina permanent al cos policial, segons ha anunciat el govern. Ens ho explica la Raquel Moreno, de Televisió de Badalona.
14: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el servei de vigilància i seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
15: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet de que tinguem aquests gossos policia, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
16: Se li encomana a la recerca i després el premi és el mossegador. Mossegador, pilota o menjar. Tot és amb reforç positiu. S'associa el que és el joc amb una olor determinada.
14: En concret, estan entrenats per localitzar fins a 14 substàncies psicotròpiques diferents.
1: Comencen els treballs per prevenir els incendis forestals als boscos del nostre entorn. L'àrea metropolitana de Barcelona ha posat en marxa la nova campanya que comença per netejar les anomenades franges de protecció, que serveixen per frenar les flames en cas d'incendi. Aquest pla de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana està dotat amb més d'1.300.000 euros i arribarà a 22 municipis. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, ha explicat que s'actua primer en aquestes localitats en funció de la quantitat de massa forestal que tenen.
17: Ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I això doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Begues doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No?
1: I els bombers han estabilitzat en les últimes hores l'incendi de vegetació declarat aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages. L'incident ha provocat el tall de la C-25 en sentit Lleida. Les flames es van originar en un camp de rostolls situat entre el Club de Vol i Sant Iscle. Inicialment, els bombers hi van desplaçar 5 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. L'operatiu, però, es va acabar reforçant amb més vehicles. Hi han actuat, en total, 13 mitjans terrestres i 3 mitjans aèris.

0: Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 de la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Matheus, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Didac Plan van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. I Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Argèlia per 3-0. Els altres noms destacats de la jornada d'aquesta darrera jornada són el de Kylian Mbappé, autor d'un doplet en el França 3, Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
1: Especial, sin duda alguna. Tiene mucho desborde, mucho desequilibrio. Es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo. Y por supuesto, eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales. Empezaron a jugar de otra manera distinta. Empezaron a acumular más jugadores en su lado. Y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo. Y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura táctica del partido. Es algo normal.
0: I el Girona ja ha fet oficial la incorporació d'Ethan González. El blanenc, que ha signat per 3 temporades, arriba procedent del Cornellà, tot i que aquest curs ha jugat cedit a segona amb el Granada i a primera federació amb l'Europa. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
2: La confecció de la plantilla del Girona 26-27 es cou a foc lent. Encara a l'espera de trobar el cap d'obra encarregat de dirigir l'orquestra, el club gironí ha anunciat la segona peça per a la pròxima campanya. No és cap sorpresa, tenint en compte que és un fitxatge tancat de fa mesos com Ethan González, un jugador que tenia lligat al conjunt gironí des del gener, quan va arribar a un acord amb el Cornellà pel seu fitxatge. La temporada l'havia començat amb un impacte estratosfèric a Primera Federació amb l'Europa, cedit per l'equip verd, i l'acabada segona divisió del Granada, també cedit pels barcelonins, però ja amb el vestit blau del Girona. Ara, Ethan torna a canviar de samarreta per acostar-se a casa, ja que és de Blanes i es compromet així amb els gironins fins al 2029.
3: Per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç.
2: Per tant, Ethan s'afegeix a la llista d'il·lustres blanencs que han jugat al Girona amb el propòsit de tornar al club dels seus somnis, a l'elit.
0: El jutjat mercantil número 1 de Lleida ha decretat que s'inicia el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol. La decisió arriba després que no s'hagi presentat cap proposta de conveni capaç de solucionar el deute de l'entitat, que supera els 6 milions d'euros. La resolució encara no és ferma i pot ser recorreguda. Cinc minuts i arribarem a 8:15. Obrim plana cultural explicant-vos que un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestar. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la carpa de l'Atlàntida.
4: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
5: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, King Goig. Mama Duixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a diríem com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Kali, tindrem també a Kera Laoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
4: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
0: I aquest dijous la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pegatina, Amb Paranoia, Kera Laoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Transgènere. Persona que no s'identifica amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui perquè se sent del gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes.
4: Aquest terme engloba tot el ventall de persones amb identitats de gènere no normatives, transsexuals, queers, persones de gènere fluid o persones a gènere, entre d'altres. El terme en si va néixer als anys 80 als Estats Units com a reacció a la forma d'origen mèdic transsexual, que designava tothom que se sotmetia a una cirurgia de reassignació sexual. En l'àmbit LGTBIQ+, té més ús la forma trans, reducció de transgènere, que es considera més neutra i més inclusiva.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos l'impuls a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Volem analitzar a fons quin és el valor estratègic d'aquesta tecnologia. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb Ulises Cortés, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, expert en intel·ligència artificial i investigador del Barcelona Computing Center. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 17 de juny. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el CRU continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Didac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucle per traslladar les propostes a la carpa de l'Atlàntida. Obrim plana de serveis ara mateix amb el trànsit. Segons el RAC, dues incidències d'ahir al vespre compliquen encara la circulació. Una a Sant Julià de Vilatorta, a la C25, amb un carril tallat direcció Girona. I una segona a l'AP7, a Vilafranca del Penedès, en sentit sud, amb un carril tallat. Retencions habituals també a aquesta hora al Vallès, a la C58, a Sant Quirze, i a l'AP7, a Barberà, en els dos sentits de la marxa. I pel que fa al temps, comença aquest dimecres amb un temps ras. S'esperen pocs núvols, només cap a l'Ebre. El temps serà així, tranquil i suau. Aquesta tarda l'ambient serà calorós i s'arribaran fins als 37 o 38 graus en alguns municipis del Pla de Lleida. També aquesta tarda es repetiran les tempestes a l'Alt Pirineu. Les més fortes cauran al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Us ho dèiem, suara en el sumari, la candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. Ens ho explica la Carina Bellvé.
7: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Irma Sáiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
8: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
7: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
6: Des de Catalunya, el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
9: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
6: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia i ens ho explica el Dani Camacho, de Canal T.
10: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
11: Acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa posar recursos per poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, pues, creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
10: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
6: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència i l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles aquí a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
12: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això. Però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
6: Doncs un cop explicat d'entrada que el projecte de la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova fa un pas endavant important amb una aposta pública molt significativa, ens preguntem què és exactament aquesta infraestructura i per què és tan estratègica per al país. Aquest matí ens ajudarà a entendre-ho Ulises Cortés, és catedràtic de la UPC i investigador del Barcelona Supercomputing Center. Senyor Cortés, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Molt bons dies.
6: Què és, en realitat, una gigafactoria d'intel·ligència artificial? Perquè ho entenguem tots. Què és la diferència d'un centre de dades convencional?
13: Bueno, ya el nombre lo hace todo. Es decir, estamos intentando tener una infraestructura de cómputo orientada al desarrollo de inteligencia artificial en dos fases. Primero, el desarrollo de los modelos propios. Antes hablaba usted de soberanía tecnológica. Europa no tiene modelos basados en la inteligencia artificial, desarrollados con datos curados en Europa y respetuosos de los derechos humanos, que nos hagan competitivos, dadas esas restricciones, con los modelos que ofrecen las grandes compañías tecnológicas. Si es que estas infraestructuras de las que Europa carece son un paso adelante, una apuesta institucional de Europa y de los países para colocar en sitios estratégicos, como puede ser Cataluña, una de esas infraestructuras. ¿Y por qué en Cataluña? Pues porque en Cataluña tenemos grandes centros de investigación, grandes universidades, y durante los últimos 40 años más que todo, se ha dedicado una parte importante de la investigación al desarrollo de la inteligencia artificial. Somos referencia en un área de supercómputo. Una gigafactoría requiere tener cerca una estructura de supercómputo que ya está. O sea, que tenemos todo lo que se necesita para comenzar.
6: Expliqui'ns una mica quins processos hi tenen lloc i quins perfils professionals hi treballen. I d'aquests perfils, quins podrien ser de proximitat o quins potser haurem d'importar de fora?
13: ¿Qué procesos? Bueno, son supercomputadores muy grandes que se pueden utilizar toda la capacidad de cómputo en desarrollar un modelo durante un tiempo particular. Eso no podría pasar, por ejemplo, en una máquina como el Centro Nacional de Supercómputo, donde hay pues muchas tareas concurrentes de investigación. Tienes que tener mucha máquina para entrenar tu modelo. ¿A qué clase de perfiles? Bueno, toda clase de perfiles de informática y también de mantenimiento y también de conexión con las empresas. Pero todo eso, la mayor parte, ya lo tenemos en Cataluña. Hay que recordar que la Universidad Politécnica de Cataluña tuvo una de las primeras facultades de informática del Estado, uno de los primeros programas de doctorado en inteligencia artificial del Estado, la primera maestría de inteligencia artificial del Estado. Es decir, aquí estamos muy bien. Tenemos muy bien en el sentido que durante muchos años se ha desarrollado no solo la investigación, sino también la formación del personal adecuado. Y durante muchos años lo hemos exportado, que es una cosa que se dice poco, ¿eh?
6: Muy, muy brevemente, señor Cortés, vostè que coneix bé els projectes europeus, quins criteris acostuma a valorar Brussel·les quan selecciona infraestructures d'aquest tipus? És a dir, Móra la Nova té oportunitat de ser seleccionada? Podria ser seleccionada?
13: Yo creo que sí. Yo creo que tenemos el interés de los gobiernos nacional y estatal. Tenemos la infraestructura del supercomputador. Tenemos una gran masa de empresas nacionales que van a poner una cantidad muy importante de dinero que ya están apostando por esto, y finalmente yo creo que se escribirá una propuesta de mucha calidad. Sí, yo creo que sí, que es una apuesta segura. La cuestión es para una grande o una pequeña, pero eso es ya otra historia.
6: Molt bé, Ulisses Cortés, doncs gràcies per explicar-nos-ho i bon dia, que vagi bé.
13: Gràcies, hasta luego.
5: Notícies en xarxa. Informació al detall.
6: I pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com ha investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident del presum per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar que, per evidenciar justament, dèiem, que Pedro Sánchez té prou suport o no per seguir governant o ha de convocar, pel contrari, unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica d'en Jordi Casim.
2: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
9: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
2: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
14: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
2: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
6: Tres quarts de vuit, Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals, entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, encara en l'àmbit laboral, us expliquem que Comissions Obreres de Catalunya denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu i el sindicat reclama al govern una reforma urgent de la normativa. Ens ho explica la Maite Polo.
7: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores, perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
15: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte, és un avance, molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
7: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
6: Un apunt de successos. Un excursionista francès ha mort aquest dimarts a la tarda a la Vall d'Aran. L'home va caure per un canal justament al llac, a la zona del llac de la Restanca. Els bombers d'Aran s'hi van desplaçar en helicòpter i en localitzar l'accidentat només van poder confirmar-ne la mort. Estabilitzat l'incendi de vegetació declarat aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages. L'incident ha provocat el tall de la C-25 en sentit Lleida. Les flames s'han originat en un camp de rostolls situat entre el Club de Vol i Sant Iscle. Inicialment, els bombers hi han desplaçat 5 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. L'operatiu, però, s'ha acabat reforçant amb més vehicles. Hi han actuat un total de 13 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris. No sé. Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 a la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Matthews, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i 3 aturades del porter Didac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final que es decideix el millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre l'Algèria per 3-0. 3 gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials amb 16 dianes. Altres noms destacats de la jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3, Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Michael Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
16: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura táctica del partido, es algo normal.
6: L'Atlètic Lleida prepara la temporada vinent a la tercera federació. El club de la capital del Segrià no es planteja objectius clars, però vol assegurar un projecte ambiciós. És una informació de Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
17: L'Atlètic Lleida ja prepara el projecte per la temporada 26-27 a la tercera federació, en què competirà el grup 5è més exigent dels darrers anys. Després de confirmar l'arribada del nou entrenador Juan Carlos Beltrán, la direcció esportiva ja treballa per incorporar jugadors i renovar per ser important la darrera campanya.
18: Hoy te podría decir que seguramente pues habrá un mix, ¿no? De gente que conozca la categoría. La repercusión del proyecto està sent molt bona.
17: Tot i que no volen marcar un objectiu concret pel que fa a la classificació, des del club prometen un projecte ambiciós i exigent.
18: Y los objetivos pues probablemente nos los va a marcar un poco el devenir del día a día. Evidentemente quiero que sea ambicioso, quiero que sea exigente, eso está claro. Que lo más importante para mí ahora mismo es que nos veamos ordenados, que nos veamos organizados y con las cosas claras. Eso es lo más importante. A partir de ahí, pues yo creo que con el tiempo nos vamos a construir bien y veremos a ver hasta dónde podemos llegar.
17: Per ara ja hi ha diverses baixes confirmades. Lamine Yabi i Sule han marxat cap a la Lliga Andorrana, mentre que Moro Sidibé i Dau Dacone tampoc entrenaran al club l'any vinent.
6: Demà arrencarà la final del play-off pel títol de la Lliga ACB que enfrontarà el Barça i el València. Els blaugranes debutaran al Roig Arena en el primer partit de la sèrie el millor de 5 duels. Viatgen amb l'objectiu de sumar un triomf en un dels dos primers partits i recuperar el factor pista abans del trasllat al Palau. Darío Brizuela destaca la il·lusió del vestidor davant l'estrena a la final.
19: Tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos, hay que competir y no va a ser fácil. Después de dos temporadas sin títulos, pues bueno, tener esta oportunidad ahora de llegar a una final, pues es importante para el club, es importante para la gente que estamos aquí, para los que llevamos trabajando estos años, con todas las dificultades que hemos tenido y bueno, con muchísima ilusión.
6: L'Espart Girona es queda sense la millor jugadora de la temporada, Mariam Koulibaly. El club ha anunciat la sortida de l'MVP de la Lliga Femenina. Després d'un curs en què s'ha coronat com la màxima anotadora de la competició, amb una mitjana de 17 punts i un 21 de valoració. La marxa de la Maliana s'afegeix a la de la capitana, Marta Canella, després de 3 temporades a l'Uni. Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.
20: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
21: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a diríem com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Cali, tindrem també a Keral Laoz, tindrem a Ginestà, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
20: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
6: La Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'Albada. L'obra és una coproducció amb el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.
22: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
23: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
22: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
6: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pegatina, En Paranoia, Queralt Lahoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem. El seu escenari és Topa i va oferir el primer concert en banda i també van fer les seves primeres passes Love of Lesbian o Sidoni. Els castells tornaran a ser un dels principals atractius turístics de la ciutat de Tarragona aquest estiu i la iniciativa Ciutat de Castells serà l'eina per apropar-los encara més als visitants. Per 12a edició, les quatre colles de la ciutat, a més dels Nois de la Torre, oferiran actuacions els dimecres d'estiu a les 8 del vespre davant de la catedral. Serà entre Sant Joan i Santa Tecla, amb l'excepció del 12 d'agost, dia de l'eclipsi solar, que es buscarà un horari alternatiu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1988. Mousse.
5: Plat cuinat d'origen francès, fet amb diferents ingredients que es quatllen després de barrejar-los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
2: Mercè Bacardí.
6: Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes de l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, fondue, crepe o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crepe, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
8: Bon dia. Impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que comportaria un projecte d'aquestes característiques. El catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i expert en intel·ligència artificial, Ulisses Cortés, ha parlat de la importància que veu en aquesta iniciativa fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
9: Si es que estas infraestructuras de las que Europa carece son un paso adelante, una apuesta institucional de Europa y de los países para colocar en sitios estratégicos, como puede ser Cataluña, una

0: Primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el CRU continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. De la cultura, destaquem que el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una 70a de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, i per tant volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
1: Hola, molt bon dia. A hores d'ara l'autopista P7 i retencions de Montornès, de Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C-17 i a Quart de Parets a Mollet en sentit sud i a Parets en sentit nord. A la C-58 i retencions de Terrassa, Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C-33 i a Quart de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Montcada en sentit nord. La C-16 va carregada entre Sant Cugat i Barcelona en sentit sud. A la C-31 i a retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. Barcelona, la Pota Nord, a la B20, Santa Coloma de Gramenet, en sentit sud, a la 2, i a retencions de Pallejà, Cornellà, en sentit Barcelona. A la B23, i a Coda Molins de Rei, a Barcelona, a la C32, retencions de Gavà, Cornellà, en sentit nord, a la C31, i a retencions de Viladecans, al Prat de Llobregat, en sentit nord, i situació complicada a les rondes de Barcelona, en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Doncs la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, Helena. Doncs una situació que és idèntica a la d'ahir a aquesta hora i, de fet, la situació de ple estiu que serà patrimoni de tot Catalunya al llarg d'aquest dimecres. El matí comença molt tranquil, comença ja molt suau. Encara, doncs, sí que es dorm prou bé a les comarques del prelitoral i les de l'interior, però arran de costa ja l'ambient és molt xafogós. I avui amb una petitíssima novetat respecte ahir al matí, i és que hi ha alguns núvols més baixos, amb alguna boira i tot, que s'ha format i que tenim presents a hores d'ara cap a les Terres de l'Ebre. Al llarg d'aquesta tarda, aquests núvols d'allà del sud de Tarragona s'acabaran desfent, n'apareixeran d'altres al Pirineu, que com va passar ahir a la tarda, o fa dues tardes, o en fa tres, doncs acabaran deixant alguna tamborinada. Sobretot avui, les tempestes més fortes al nord de l'Alt Urgell, ha tocat Andorra, de fet, també a la Cerdanya i a l'extrem nord del Ripollès. A la resta del país, la tarda continuarà sent assolellada i de calor. De fet, avui, déu-n'hi-do, en el cas de les Terres de Ponent, arribarem als 37-38 graus. I atenció, perquè demà, divendres, cap de setmana i molts dies per endavant, parlarem gairebé d'onada de calor a Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellvé.
4: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació

0: creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Irma Sáiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
1: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
0: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra-la-Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
2: Al seu torn, el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
3: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
2: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència, l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
4: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això, però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
2: Però com acull el teixit econòmic i empresarial del sud del país aquest pas endavant? Què pot representar la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra-la-Nova per al territori? Quines oportunitats s'hi obren i quin impacte pot tenir en l'àmbit econòmic i laboral de la zona? Avui en parlem amb Marc Segura. Ell és coordinador de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus. Senyor Segura, bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
2: Amb aquesta injecció pública que ha aprovat el govern de l'Estat, què explica que Móra-la-Nova sigui considerada una ubicació estratègica? Quins actius reals té el territori?
5: Bé, primer que res hem de tenir en compte que una indústria com aquesta, com s'ha dit, requereix una quantitat d'energia disponible, una determinada quantitat d'aigua que no és tant que es consumeixi, sinó que s'utilitza per refrigerar, un territori disponible, un terreny, unes comunicacions, i bé, el sud de Catalunya, en aquest cas, les Terres de l'Ebre i Móra en concret, doncs reuneix una sèrie de requisits que el poden fer adequat per aquest tipus d'inversió.
2: Vostè parlava ara de la quantitat d'energia hídrica, però també de corrent, no?, per dir-ho d'alguna manera, que necessiten aquest tipus d'indústries. I precisament aquest és el factor clau que moltes de les plataformes contràries i Ecologistes en Acció al capdavant doncs, exhibeixen, argumenten, justament per mostrar-s'hi en contra. Què els diria? Precisament això, vostè és especialista, crec que entendre en energia. Les Terres de l'Ebre és veritat que són un territori clau en renovables, però, insisteixo, hi ha una sèrie de gent que argumenta just el contrari per oposar-s'hi.
5: Sí, bé, si veiem la qüestió des del punt de vista d'infraestructura, estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona, cada vegada més allunyades d'allà on realment es produeix l'energia, perquè hem de tenir en compte que actualment tenim 3 reactors nuclears a menys de 30 quilòmetres de Móra, tenim tot el potencial eòlic, part d'ell ja en funcionament, a totes les Terres de l'Ebre, evidentment amb el nou Proencat i Plater de la Generalitat està definida una zona de potencial solar també a la zona sud de Catalunya. Llavors, bé, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final, allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar. Té molta lògica tenir en compte que tenim una zona que és una zona de generació neta d'energia, com és la zona de sud de Catalunya, i té tot el sentit del món que les indústries electrointensives s'acostin a la generació i no passi allunyant.
2: Doncs a Marc Segura, de la Cambra de Comerç de Reus, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí, que vagi bé.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: Pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nulitat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari del Plus Ultra, que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat la petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica de Jordi Casino.
7: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
3: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
7: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
1: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
7: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
2: Un quart de nou, qui ha carregat també contra el Partit Socialista, és el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández. En el marc del Fòrum de Diàleg Polític i Econòmic del Vallès Oriental, celebrat a Sabadell, Fernández ha assegurat que els fronts judicials del PSOE acabaran esquitxant a Salvador Illa.
8: Em sap greu de dir-ho amb aquesta contundència, però estan podrits. El senyor Salvador Illa va posar la mà al foc per Santos Cerdán, es va cremar. Va posar la mà al foc per Coldo i Ábalos, es va cremar. L'altre dia la va posar al foc per Zapatero, tot indica que es cremarà. I ha posat reiteradament la mà al foc per Pedro Sánchez. I jo estic convençut que es cremarà també.
2: És una notícia d'última hora. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. El foc ha afectat amb intensitat dues caravanes i una caseta de fusta. Va ser un cop extingit l'incendi i durant una inspecció de la zona que els efectius dels bombers van localitzar el cos sense vida de la víctima. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar-ne les causes. Encara en l'àmbit dels successos, també hem sabut fa poca estona que quatre persones han resultat ferides de diversa consideració per una deflagració de gas en un pis del carrer de Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat. Cap d'ells, però, presenta gravetat. I també ha transcendit que des de primera hora del matí hi ha un operatiu policial desplegat conjuntament pels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra un grup criminal de distribució i emmagatzematge de productes falsificats. Els agents estan fent diverses entrades a locals de municipis del Camp de Tarragona, entre els quals hi ha Salou, el Tarragonès.
9: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
2: Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals, entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, i encara de l'àmbit laboral, també us expliquem que Comissions Obreres denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu. I el sindicat reclama al govern una reforma urgent de la normativa. Ens en dona tots els detalls la Maite Polo.
10: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
11: Protocol de prevenció de riscos laborals, perfecte, és un avance, molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
10: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
2: Deu minuts per arribar a 9:15. Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 a la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Didac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix el millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. I Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Algèria per 3-0. Tres gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials amb 16 dianes. Els altres noms destacats de la darrera jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3-Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
12: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura, la táctica del partido, es algo normal.
2: Carlos Cortijo és el nou entrenador del Pons Lleida d'hoquei patins. L'entrenador madrileny, que ve del Noia i signa per 3 temporades, és ambiciós, però no es vol fixar objectius per a la pròxima temporada. És una informació de Lleida Televisió, de l'Eva Cortijo.
13: Carlos Cortijo aterra a Lleida per dirigir el Pons durant les 3 pròximes temporades. El madrileny prové d'un Noia amb qui també enguany ha fet play-off. De moment no vol sentir a parlar d'objectius ni del joc que farà el seu equip. Diu que primer vol conèixer la plantilla i que tothom s'haurà d'adaptar.
14: Yo te podría decir, no, me gusta ser un entrenador atrevido, valiente, atacante. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Lo que sí os garantizo que vamos a competir 100%.
13: Del Pons Lleida diu que li ha agradat la trajectòria dels últims anys, que l'entesa va ser ràpida i també que vol ser ambiciós. L'equip començarà la pretemporada a finals d'agost perquè amb el Mundial tot s'endarrereix enguany.
14: No lo podemos tomar de muchas maneras, pues yo desde aquí vamos a ir a por la Liga Catalana. ¿Por qué? Porque es la primera competición oficial y como tenemos mucha ilusión, que hemos dicho, pues vamos a por ella desde el minuto uno.
13: El Mundial es disputarà del 4 al 18 d'octubre a Paraguai i és per això que tots els clubs han d'adaptar enguany les seves pretemporades independentment de si tenen internacionals o no.
2: Després de fer oficials els relleus a les banquetes, el Club Natació Sabadell ha començat a reestructurar les dues plantilles dels equips de waterpolo. 5 jugadores de l'equip femení i 5 components del masculí tanquen la seva etapa a l'entitat. Ens amplia la informació l'Alejandro Paulino, de Televisió Sabadell Vallès.
15: Temps de canvis i de sacsejada profunda a Can Llong. Els nous projectes tècnics del Club Natació Sabadell ja caminen i ho fan amb una renovació de les plantilles que serà absoluta. El conjunt femení d'Enric Arnilla s'ha confirmat la marxa de 5 jugadores. Una de les més significatives és la de la portera Isabel Williams. Tampoc seguiran les internacionals Rivanska i Jano Poulou, ni les nacionals Dalmases i Moreno. Unes baixes que es compensaran amb l'arribada del bloc del Sant Andreu, Terré, Camus i Nona Pérez. I si al femení hi ha revolució, al masculí d'Albert Espanyol no es queden enrere. 5 baixes més destaquen les dels 2 puntals ofensius dels últims 3 anys, Alberto Barroso, que marxa a Canàries, i el boia Òscar Asensio, que jugarà al Barcelona. La llista la completen l'esquerra de Panerai, el jove Tomàs Soler i el veterà Martín Famera, que es retira de la competició. Amb això es dona per fet que comença una nova era a les piscines del Club Natació Sabadell.
2: Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.
16: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
17: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, King Goig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a diríem, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Kali, tindrem també a Queralt Lahoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
16: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
2: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com la Pegatina, en Paranoia, Queralt Lahoz o el duo format per Joan Garriga i Magid Fahem. El seu escenari, Estopa, hi va oferir el primer concert en banda i també van fer les seves primeres passes Love of Lesbian o Sidoni. Els castells tornaran a ser un dels principals atractius turístics de la ciutat de Tarragona aquest estiu i la iniciativa Ciutat de Castells serà l'eina per apropar-los encara més als visitants. Per 12a edició, les quatre colles de la ciutat, a més dels Nois de la Torre, oferiran actuacions els dimecres d'estiu a les 8 del vespre davant de la catedral. Serà entre Sant Joan i Santa Tecla, amb l'excepció del 12 d'agost, dia de l'eclipsi solar, que es buscarà un horari alternatiu.

0: Saps quin és l'origen de la benzina? Va ser l'any 1857 quan va sorgir el que avui coneixem com benzina, una destil·lació fraccionada del petroli que fins aquell moment era utilitzada com a combustible, com a aïllant o fins i tot com a medicina. Després d'un parell d'any de proves, va ser el coronel Edwin Drake, al 1859, el que va perforar el primer pou de petroli per extreure'l amb l'objectiu de fraccionar-lo i donar lloc al combustible. Diverses persones van anar evolucionant posteriorment el seu treball, com Jean-Joseph Etienne Lenoir a l'any 1959, que va crear el primer motor de combustió interna, o Nicolaus August Otto al 1876, que va construir el primer motor de benzina de quatre temps de la història. Molt famós el nom de Thomas Midgley, inventor de la benzina amb plom, la qual va causar la mort de milions de persones durant dècades, inclosa la del seu propi inventor. La benzina prové del petroli i consisteix en una barreja d'hidrocarburs que provenen de restes fòssils que s'acumulen als llacs i fons del mar. Després d'extraure el petroli d'aquestes aigües, es porta a una refineria per tractar-lo o vaixells per exportar-lo. A les refineries hi ha una torre de destil·lació on se separen els tipus d'hidrocarburs del petroli cru i es cuina a altes temperatures perquè alguns compostos es vaporitzin i es separin. Quan el procés anterior ha finalitzat, s'obté el conegut com a petroli refinat, del qual deriva la gasolina, que sens dubte és el combustible més conegut a tot el món. Després d'un temps d'emmagatzematge obligatori als dipòsits, la benzina es trasllada a les estacions de servei perquè qualsevol ciutadà la pugui comprar.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant l'impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus. De fet, en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia d'un projecte d'aquestes característiques. Un aspecte que ha matisat des del Notícies en xarxa el coordinador de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, Marc Segura.
4: Té molta lògica tenir en compte que tenim una zona que és una zona de generació neta d'energia, com és la zona de sud de Catalunya, i té tot el sentit del món que les indústries electrointensives s'acostin a la generació i no passi a lluny.
3: És una notícia que hem sabut fa poca estona. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Entrarem a fons en el detall de les seves reivindicacions tot seguit en conversa amb Xavier Lleonard, secretari general de Metges de Catalunya. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I de la cultura, el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Carala Oz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar totes les propostes a la carpa de l'Atlàntida.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: És la nostra notícia de portada a la candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellvé.
5: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasòl i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
6: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
5: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
3: Al seu torn, des de Catalunya, el govern, el Consell Executiu, també hi ha donat el vistiplau a aquesta societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
7: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
3: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia i ens ho explica el Dani Camacho de Canal T.
8: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
9: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi significa per recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, pues creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
8: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
3: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen de ple el projecte. En denuncien la poca transparència, l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
10: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això, però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
3: Per contra, des de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, aposten per acostar aquestes indústries allà on es fabrica l'energia i defensen, per tant, la implantació de projectes com el de la Gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador, Marc Segura, en declaracions a la xarxa.
4: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, bé, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final, allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
3: Pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat la petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica d'en Jordi Casino.
11: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
7: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
11: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
6: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
11: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
3: És una notícia que hem conegut fa pocs minuts i que us hem destacat en titulars. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. El foc ha afectat amb intensitat dues caravanes i una caseta de fusta. Va ser un cop extingit l'incendi i durant una inspecció de la zona que els efectius dels bombers van localitzar el cos sense vida de la víctima. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. Encara en l'àmbit dels successos, també hem sabut fa poca estona que quatre persones han resultat ferides de diversa consideració per una deflagració de gas en un pis del carrer de Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat. Cap d'ells, però, presenta gravetat. I també ha transcendit que, des de primera hora del matí, hi ha un operatiu policial desplegat conjuntament pels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra un grup criminal de distribució i emmagatzematge de productes falsificats. Els agents estan fent diverses entrades a locals de municipis del Camp de Tarragona, entre els quals hi ha Salou, el Tarragonès.
12: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
3: Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Doncs per saber com arriba el col·lectiu mèdic a aquesta nova fase del conflicte i com evolucionen els ànims després de mesos de pressió, li preguntem a Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya. Senyor Lleonart, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia.
3: Ho deia, 12a vaga i un conflicte que no es belluga. Vostès interpel·len directament el Departament de Salut perquè consideren que té competències per resoldre aquest conflicte, però alhora reclamen també la implicació del president Salvador Illa. Per què consideren que només una interlocució al màxim nivell pot desbloquejar aquest conflicte, aquest problema?
13: Bé, perquè sembla palès que la Conselleria de Salut s'ha esborrat del mapa en aquesta reivindicació, en aquesta negociació. La diferència entre tenir consellera i no tenir-la en els darrers mesos no hi ha cap mena de diferència, i per tant, com que estem parlant d'un dels pilars de la societat del benestar, entenem que és una responsabilitat de tot el govern encapçalat pel seu president. I, per tant, a ell li pertoca donar sortida a aquest conflicte que, vull deixar molt clar, sí, és competència seva, perquè ho explicaré d'una forma molt simple. Quan la reforma de l'Estatut Marc que es fa a Madrid parla, per exemple, de qualsevol cosa que fa referència a hores o a retribucions, surten foragitats des del govern de la Generalitat dient que envaeix les seves competències. Per tant, si són les seves competències, parlem de les seves competències.
3: Vostès han advertit que si no hi ha canvis a la tardor el conflicte pot escalar. Quan parlem d'escalar, parlem d'una vaga indefinida?
13: Parlem de qualsevol escenari que incrementi la pressió sobre aquest govern covard que no es vol seure a parlar del futur de la sanitat i de la greu crisi demogràfica i de resultats que està tenint la sanitat catalana. Recordem que és la segona sanitat per la cua en quant al que fa llistes d'espera, i que iniciatives com les que hem engegat de ni un minut més en cap cas milloraran aquests resultats, ans al contrari.
3: Xavier Lleonart, molt ràpidament, acabo. Cada estiu es tanquen llits i es redueix activitat. Si el conflicte continua o s'intensifica, quin estiu preveuen? A més, tenint en compte aquesta campanya que vostè ara ens feia referència de ni un minut més.
13: Doncs serà un estiu que les coses no milloraran, sinó tot el contrari. Serà un estiu en el qual, per plans d'estalvi, miraran de tancar tot el que sigui tancable, que a més les plantilles que hi ha en condicions normals estan sota mínims, doncs evidentment els professionals han de fer vacances i per tant encara es redueix a mínims. Tant és així que no hem vist operatiu convocar cap mena de vaga ni al juliol ni a l'agost, perquè els serveis mínims serien superiors a les plantilles que hi ha per prestar servei a les vacances. Per tant, no té cap mena de sentit fer una convocatòria quan saps que ningú no podrà fer vaga, perquè els que hi són els mínims i fins i tot per sota dels mínims, i per tant l'estiu serà un empitjorament que, si el govern de la Generalitat no hi fa res, doncs encara es veurà molt empitjorat quan comencem el curs escolar, quan comencem la tardor i la pressió encara s'intensifiqui més.
3: Xavier Lleonart, estarem pendents d'aquest estiu, però d'entrada estarem pendents de la vaga que vostès fan avui. Gràcies, que vagi molt bé.
13: Gràcies a vosaltres.
12: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
3: Thank you. I aquest dimecres arrenca el Pla de Vigilància contra els Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, que s'allargarà fins al 31 d'agost. El dispositiu mobilitzarà 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals, pràcticament tota la superfície forestal vulnerable de la província de Barcelona. Al seu torn, l'àrea metropolitana ja treballa, des de principis d'aquest mes, en plans preventius al Parc Natural de la Serra de Collserola. Justament allà hi hem enviat el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quins detalls ens podeu aportar ara mateix?
14: Bon dia, Helena. Hi ha plans de prevenció, hi ha plans d'extinció del foc i hi ha plans detectius, aquells que miren el territori i són capaços de pulsar la tecla d'avís perquè tots els recursos i totes les administracions es posin en marxa per a l'extinció d'un eventual foc. I amb Joan Capdevila, ell és el responsable de la política de prevenció al Parc de Collserola. Joan, bon dia.
15: Hola, bon dia.
14: Vosaltres sou la mirada a l'àrea metropolitana de Barcelona, la primera mirada que ha vist del foc.
15: Sí, des de fa molts anys que tenim un dispositiu de vigilància, de detecció immediata d'incendis, que per agilitzar doncs, que des del primer moment que surt una petita columna la tinguem localitzada i ben localitzada per poder donar l'avís a bombers el més aviat possible i que, a més, donem les coordenades d'aquest punt d'inici el més correctament possible. No? És un dispositiu que té un àmbit metropolità, va més enllà de l'àmbit del Parc de Collserola, però, bàsicament, la política de prevenció es fa dintre de l'àmbit del parc.
14: Un pla de detecció que s'ha posat en marxa ja aquest mes i que té a les seves esquenes 40 anys d'història. Amb quins recursos compteu?
15: Mira, realment té 40 anys perquè és un dispositiu que es va iniciar l'any 85 aproximadament. El dispositiu són, en aquest actualment són 8 torres de vigilància, que cada una s'ocupa per dues persones perquè van alterant, són 10

0: Lamentem doncs aquesta interrupció. Sembla que s'ha aturat la senyal des del parc de Collserola, però ara sí, quan falten 10 minuts per les 9, entrem amb la crònica esportiva, que esperem que no s'aturi. Cristina Álvarez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que no s'atura perquè hi ha hagut una remuntada heroica i victòria als penals del Barça de futbol sala.
1: Sí, els blaugranes van ser capaços de capgirar una situació que els havia complicat molt l'estrena a la final de la Lliga de futbol sala. I és que el Pozo Múrcia s'havia avançat per 0-3, dominava el descans, però els blaugranes van reaccionar al segon temps i van ser capaços d'establir l'empat a 5 quan el temps reglamentari era a punt d'esgotar-se. Ja a la pròrroga no hi va haver gols i el duel es va decidir als penals. L'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Didac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Algèria per 3-0. Tres gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials, amb 16 dianes. Altres noms destacats de la jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3-Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha fet dos gols en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal, dirigida pel balagarí Robert Martínez. Jugarà contra el Congo. Mentrestant, el combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd. Un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
2: Ya, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio. Es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo. Y por supuesto, eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales. Empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura de la táctica del partido, es algo normal.
1: El jutjat mercantil número 1 de Lleida ha decretat que s'inicia el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol. La decisió arriba després que no s'hagi presentat cap proposta de conveni capaç de solucionar el deute de l'entitat, que supera els 6 milions d'euros. La resolució encara no és ferma i pot ser recorreguda. I encara a la capital del Segrià, Carlos Cortijo és el nou entrenador, en aquest cas del Pons Lleida d'hoquei patins. L'entrenador madrileny, que ve del Noia i signa per 3 temporades, és ambiciós, però no es vol fixar objectius. És una informació d'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
3: Carlos Cortijo aterra a Lleida per dirigir el Pons durant les 3 pròximes temporades. El madrileny prové d'un Noia amb qui també enguany ha fet play-off. De moment no vol sentir a parlar d'objectius ni del joc que farà el seu equip. Diu que primer vol conèixer la plantilla i que tothom s'haurà d'adaptar.
4: Yo te podría decir, no, me gusta ser un entrenador atrevido, valiente, atacante. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Lo que sí os garantizo que vamos a competir 100%.
3: Del Pons Lleida diu que li ha agradat la trajectòria dels últims anys, que l'entesa va ser ràpida i també que vol ser ambiciós. L'equip començarà la pretemporada a finals d'agost perquè amb el Mundial tot s'endarrereix enguany.
4: No lo podemos tomar de muchas maneras, pues yo desde aquí vamos a ir a por la Liga Catalana. ¿Por qué? Porque es la primera competición oficial y como tenemos mucha ilusión, que hemos dicho, pues vamos a por ella desde minuto uno.
3: El Mundial es disputarà del 4 al 18 d'octubre a Paraguai i és per això que tots els clubs han d'adaptar enguany les seves pretemporades independentment de si tenen internacionals o no.
1: Doncs li desitgem sort a Carlos Cortijo al capdavant del Pons Lleida, que recordem aquest any ha estat campió de la Europe Cup d'hoquei patins. A veure si repeteixen èxits.
0: Molt bé, Cristina, fins demà.
1: Que vagi bé.
0: I parlem ara de la cultura. Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà.
5: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
6: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, King Goig. Mama Duixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a diríem, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Kali, tindrem també a Kerat Lahoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
5: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
0: La Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'Albada. L'obra és una coproducció amb el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.
7: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
8: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
7: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
0: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com la Pegatina, en Paranoia, Kerat Lahoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem. D'aquesta manera posem el punt final avui al Notícies en Xarxa. Us esperem demà. Gràcies per fer-nos confiança.
9: La xarxa de comunicació local.

Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio a l'inicial. Un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe. Algú va dir... La música té el poder de convertir un

Cat Stevens ha estat un company d'aventures, sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady Durbanville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa d'origen nord-americà i de només 14 anys. El seu nom era Patti Durbanville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Bueno, segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patti va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Bueno, Lady Durbanville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Lady Durbanville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no et vols perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol excusa és bona per compartir els teus bons records en forma de música. Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub tot junt @gmail.com. Bon dia, Albert, ens diuen, és la primera vegada que t'escric, encara que t'escolto molt intermitentment des de fa molts anys, des del principi del programa, als anys 90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton, i d'ells, 5, i d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Fèlix Bediaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir en Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Bueno, segons sembla, Mike era la seva parella i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó, Sara.

Fleetwood Mac amb la veu de Steven Hicks el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Bèria Inga, Sant Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: It's the Way to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: T'has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissie Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu I'll Stand By You, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

0: I'll stand by you.
1: I'll stand by you.
0: Estaré al teu costat.
1: Que
0: bé. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint. S'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per el que faci falta, és molt d'agrair. Chrissie Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd, 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd, a l'edat de 83 anys. Encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes llegendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ai, segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu, com el programa, Cocodril Club, i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Félix Bediaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctona. De moment, hem escoltat molt bones cançons, com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, diamants i òxid, de 1975 també.

Joan Baez en directe des del 1975 amb aquest d'all amb el Sant Roig, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid. Per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena, d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones. Wild Horses, del seu àlbum Sticky Fingers, dits enganxosos, cavalls salvatges, de 1971.

Flying Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem si vols participar és quin seria el teu lent preferit per ballar de dos en dos. La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Félix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

0: with.
1: You've got a friend.
0: Now ain't it good to know that you've got a friend?
1: Tens un amic.
0: When people can be so cold.
1: La cançó que Carole King va voler regalar-li al seu amic James Taylor, després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, està molt fumut, està malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes, i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agrada, Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresas, del 1967.

Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles, de 1967. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix Janis Joplin. 1969. Cosmic Blues.

La veu irrepetible de Janis Joplin, única, que com sabeu va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Félix Bediaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, The Way to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de John Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You've Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976, perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni, o en els matins brillants, o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia, la d'emergència és vital. Una abraçada per tu i per tots els cotes, Félix Bediaín. Moltes gràcies. No perdis la sintonia.

0: Ona Bitlles.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
3: Hola, Albert, sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
2: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Joyce Newton de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Queen of Hearts. Jules Newton. 1981. Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

Hoy tengo ganas de ti, si no me equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència, potser a elles d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

0: lugar.
1: Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo.
0: Otro duerme junto a ti.
1: Al llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela, escrit per al seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint, oients del Cocodril, em demaneu temes com aquest, o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o Tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, es va deixar molt jove, el novembre de 2005.

0: dueña de mi fum.
1: Miguel Gallardo havia nascut a Granada al 1950 i a Granada estan preparant una gran festa de presentació d'aquest llibre que ha escrit el seu germà. Puedo ser, puedo ser. Moria el 2005 a Madrid, però quan ell era més famós, quan més es parlava d'ell i més se l'escoltava, durant molts anys va viure a Barcelona. Per cert que, com que aquí juguem sovint amb les versions, aquesta cançó no era seva, no, era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó la vam conèixer a través d'aquesta adaptació al castellà de Miguel Gallardo. Aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà en Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo, nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i a Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. So you went to Què tal, com estàs, Coto? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el vuitè disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms dels Dire Straits de 1985, el seu cinquè àlbum.

0: Recordes cocodril?
1: Ah, aquesta és la paraula màgica. Abracadabra. Sempre ens ve de gust recuperar-la. Va ser un gran èxit de l'Steve Miller Band.

i va ser èxit el maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta, em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una amb marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava el programa.

0: Des dels Estats Units, la Steve Miller Band l'ha demanat des de Terrassa, David Fuentes. Algú va dir: la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores. Que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele. En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé. I que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Bé, les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys en quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics i allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu molts de vosaltres que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla en el seu mític programa Ràdio Escop. I el bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ella em deia, jo soc del Gornal, però bueno, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si al programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que, malauradament, ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat. Quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir: mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa. Escoltem un fragment.
1: Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo, potser per refrescar-te la memòria, et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
2: A veure.
1: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
2: Sí, senyor.
1: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
2: Sí, senyor.
1: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, amb pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
2: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies. I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
1: Sí, sí, sí, vaig cobrar exactament 555 pessetes.
0: Bueno, no estava gens malament.
1: Que estava molt bé.
0: Estava
1: i me
0: les
1: vaig gastar en un sopar i en comprar-me una guitarra.
0: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
1: Ja anava bé.
0: Sí, sí, sí,
1: sí.
0: Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa
1: sí,
0: avui,
1: sí,
0: que et volia fer una pregunta. Lolo.
1: Molt bé, Lolo, digues, digues.
2: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu que estan al redor teu del programa, que
1: sí,
2: no tan sols ets una persona que dona bon rotllo en antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, eh? Això m'ho han dit.
1: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius,
2: eh?
1: Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que, estàs tu, està el Valle, estic jo, i quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
2: No sí, però Pere, saps que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens algun secret o és el menjar o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
1: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses, una mica la saviesa i la prudència. Saps què vull dir, Lolo?
2: Sí. El meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
1: Seria, home, això estaria molt bé, eh?
2: Gràcies, Pere.
1: Gràcies a tu.
0: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial, que em sembla que no he tingut ocasió de dir-te-la mai, perquè no, mira, no em deurien recordar, i ara sí que m'ha vingut al cap.
1: A la memòria, digues.
0: Mira, quan unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975,
1: sí,
0: que et deu sonar la data...
1: Data de recordar per sempre.
0: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè
1: sí,
0: hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors, ho saps,
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, discos que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal perquè no els poguessin posar.
1: Sí.
0: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons, que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caimán, ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant a... Exacte. I n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caimán. Però no hi era tan bon home.
1: No,
0: i jo el 20 de novembre jo la vaig posar. I no va passar res.
1: No va passar res. Perquè després me la van prohibir, eh?
0: Després te la van prohibir.
1: Sí, sí, jo vaig tenir moltes més que va estar prohibida, eh?
0: Ja, però amb aquella llista se'ls hi va escapar. La llista de cançons
1: segurament,
0: dubtoses de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
1: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
0: La clarividència del Tàpies.
3: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you, thank you.

0: with someone. Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Hi ha una cançó que hagués agradat escriure molt, que és el Piccolíssima Serenata de Renato Carosone.
0: Sí, senyor. I per què aquesta?
1: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, i a més, amb tot el caire de territori que hi pots visitar. És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
1: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
0: A tu, sempre. Una abraçada.
1: Vinga, maco, que vagi bé.
0: Vale, maco. Adéu.

Picolíssima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, recuperat avui, Pere Tàpies.

Aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís, és que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio. I a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest vídeo reportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986, bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman, d'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio, i als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: "Ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però..." Clar, era una emissora amb molt poca potència. Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: Com que les ones de la ràdio arriben fins molt a dalt, potser ens està escoltant. I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau. Alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Xanís? No estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Xanís, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella, que ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina, el seu èxit del 91, I Love You Smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ona Bitlles.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.

0: Escoltes Ona Bitlles 107 FM.
1: Benvinguts a Cites de Ciències, el programa de divulgació científica de Ràdio Santa Perpètua. Avui us parlarem de ratpenats.

0: Avui parlarem de ratpenats amb el doctor Adrià López Baucells, coordinador científic del Museu de Ciències Naturals de Granollers. És biòleg per la Universitat de Barcelona i doctor en Biologia de la Conservació per la Universitat de Lisboa. Ha fet estades de recerca al Brasil, Madagascar, Kènia, Anglaterra i també Portugal. Doctor López Baucells, benvingut a Cites de Ciències.
1: Hola, bona tarda.
0: Un plaer que ens acompanyi al programa d'avui.
1: Gràcies, gràcies.
0: Com dèiem, avui parlarem amb el doctor López Baucells de ratpenats. Doctor López Baucells, per començar, quin paper tenen els ratpenats dins dels nostres ecosistemes?
1: Els ratpenats són una peça essencial, com ho poden ser tots els altres animals, plantes i organismes, no? I tots tenen un rol perquè els ecosistemes estiguin en equilibri i perquè la resta, diguem, de comunitat i nosaltres mateixos doncs puguem subsistir. En aquest sentit, i per posar-ho en molt poques paraules, doncs, per exemple, són molt bons controladors de plagues, consumeixen insectes plaga agrícoles, de cultius dels quals nosaltres ens n'aprofitem, són consumidors de mosquits, per exemple, insectes nocturns, i a més, en altres països, no aquí a Catalunya, doncs són pol·linitzadors d'espècies vegetals, de flors, són dispersors de llavors, regeneradors de boscos, també consumeixen peixos, mengen vertebrats com ocells i una llista molt, molt llarga de funcions molt importants pels ecosistemes.
0: Totes aquestes funcions que ens mencionava són els serveis, diguéssim, que principals que proporcionen els ratpenats a la societat?
1: Sí, exacte. Això a mi m'agrada, és un concepte que els biòlegs anomenem els serveis ecosistèmics. Això vol dir que un grup taxonòmic, un animal, un grup animal, ofereix un servei en l'ecosistema que, d'una manera o altra, ens beneficia a nosaltres com a éssers humans. I això jo crec que és un concepte molt útil a l'hora d'apropar aquesta fauna tan desconeguda a la resta de la societat. Tots sabem que els ratpenats són uns animals que no són fàcils de veure. La gent no els veu dia a dia com es poden veure els pardals, o les mallarengues, les papallones. No tothom veu els ratpenats, i menys encara de prop. Això fa que siguin molt desconeguts. Com que són molt desconeguts, necessitem eines per apropar aquests animals que estan absolutament a tot el planeta i que no els veiem. I una manera molt senzilla és intentar traduir aquestes funcions que tenen a la natura i transformar-les en funcions que ens són útils d'alguna manera o d'una altra. Com el que deia abans, no? Una que és molt fàcil d'entendre és el control de

0: tots els components del paisatge, i això inclou animals, plantes, fongs, inclús processos geològics. Absolutament tot ha d'estar d'una manera, diguem-ho simple, equilibrada, perquè es mantingui. No? Nosaltres, com a éssers humans, som elements transformadors en gran mesura del paisatge. Nosaltres transformem tot allò que trepitgem, tot allò per on passem. I no ho transformem, diguem, en petites dimensions. Ho fem amb una intensitat molt gran.
1: I estaríem parlant més aviat de degradar que de transformar?
0: Sí, a mi m'agrada parlar de transformació, no? Perquè, per exemple, quan veig camps agrícoles, camps de conreu, no? La primera imatge que em ve al cap és que això és un element totalment degradat, no? Perquè veig que allà potser hi hauria d'haver un bosc natural o uns camps naturals, uns herbassars, o el que sigui, o una plana fluvial, és igual, no? I veig una estructura totalment humanitzada, antropitzada. Això es pot entendre com una degradació o com una modificació. El problema és quan les modificacions són abusives, no? Quan tu vas en un espai i allò ho transformes de tal manera que es creen uns desequilibris molt bèsties. I això és quan aquí entrem a parlar del tema aquest de la salut única. Uh-huh. Aquests desequilibris massa acusats.
1: Per què és important fer un seguiment dels ratpenats o de les poblacions de ratpenats a llarg termini?
0: Això és molt important, en primer lloc, perquè ja hem vist que hi ha moltes espècies que estan desapareixent. A Catalunya tenim 29 espècies. Antigament hi havia 30 registrades.
1: De ratpenats?
0: De ratpenats, sí, sí. 29 espècies de ratpenats. Antigament n'hi havia 30, n'hi ha una que es considera extingida localment, i ja no la... Jo, de fet, a Catalunya no l'he vista en els últims 20 anys que fa que em dedico als ratpenats. I d'aquestes 29, n'hi ha algunes que estan en declivi. Clarament mostrat i demostrat, no? Això és motiu o és el resultat, doncs, de molèsties dins dels seus refugis, destrucció total de refugis, la disminució d'insectes probablement que fan servir com a de menjar, o sigui, la seva font d'alimentació també es veu reduïda, i un seguit de persecucions directes en alguns casos, no? Destrucció de colònies, etc. Llavors, en primer lloc, fer-ne un seguiment és l'eina única i principal que tenim per veure allà on s'han de corregir aquestes molèsties, modificacions o transformacions que dèiem abans. És l'eina que tenim per enfocar els esforços. I això ho estem fent des del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Tenim un programa de seguiment que és la meitat amb xarxa de voluntariat, la meitat amb una xarxa d'investigadors professionals, que combinen esforços uns i altres, i amb això, doncs, tenim centenars de persones involucrades en el projecte, milers de refugis amb un seguiment a Catalunya amb dades de ratpenats, i també un seguit d'estacions autònomes que detecten ultrasons. D'això, si vols, després en parlem més en detall. Però tenim un programa de ciència ciutadana que fa el seguiment de totes aquestes espècies i intentem veure on és, en quins llocs és que hem d'actuar per optimitzar esforços, optimitzar inversions de govern, de diners i inclús també de personal.
1: Uh-huh. Aquestes espècies que ens ha comentat que fa temps que no veu, almenys 20 anys, podem afirmar que estan extingides?
0: No, extingida n'hi ha una, que aquesta sí que jo considero que no hi és, ja no s'ha trobat, seria una grata sorpresa trobar-la, però aquesta no hi és. De la resta, n'hi ha unes quantes que estan en declivi, que estan desapareixent, en queden encara, queden algunes colònies, poquetes, però en queden, i són les que ara mateix estem fent molts esforços per protegir. I d'aquestes, majoritàriament, diria que són les espècies més relacionades amb les zones forestals madures, boscos vells que no s'hagin talat, que s'hagin mantingut, doncs, bastant naturalitzats, sense una influència humana molt, molt acusada, i també algunes espècies estrictament cavernícoles. Hi ha espècies de ratpenats que poden viure en coves, en mines o túnels, però també en edificis. N'hi ha d'altres que no els agraden gaire els edificis, que prefereixen les coves. Doncs en aquest conjunt d'espècies més cavernícoles també tenen força problemes.
1: Mm-hmm. Quins indicadors ens poden donar els ratpenats sobre l'estat de salut dels boscos, del territori i del medi ambient en general?
0: És molt interessant el tema dels indicadors. De fet, el nostre grup de recerca oficial es diu Biodiversitat i Bioindicadors, que són els dos temes que ens mouen, no? La biodiversitat, fer-ne un

0: seguiment i saber com està la seva salut, i després ho fem a través sempre de bioindicadors. Bioindicador vol dir que nosaltres mesurem algun aspecte d'aquests animals a la natura i ho transformem en uns valors de referència que ens permetin dir si les seves poblacions estan bé, si un ecosistema té un bon estat de salut o si, pel contrari, doncs es troba en un estat de degradació o que li passa alguna cosa que hem de parar-hi atenció. I en concret, recentment hem fet dos treballs relacionats amb el tema dels indicadors, que estan relacionats amb els indicadors de boscos madurs i amb els indicadors de boscos de riu, de ribera, boscos riparis. I en els dos casos hem trobat que hi ha unes poques espècies de ratpenats que són molt sensibles als canvis ambientals. I això vol dir que nosaltres, si en comptes d'anar a mirar les 29 espècies que hi ha de ratpenats a Catalunya, ens enfoquem específicament en aquestes tres espècies concretes, el fet de que n'hi hagi moltes en un riu, per exemple, en un espai ripari, ens indicarà que l'estat de salut és molt bo, i si anem a un riu i malauradament no el detectem o el detectem en abundàncies molt, molt baixes, vol dir que aquest riu està, el bosc ripari està en un molt mal estat de conservació. I gràcies a aquests indicadors, el que hem aconseguit fer són uns mapes de tot el territori català amb tots els rius mostrejats, tots els boscos, amb aquesta mena de semàfor, que nosaltres diem, ostres, aquest bosc està molt bé, aquest està molt malament, aquest més o menys, i tenim un gradient, no?, de qualitat i d'estat de salut. Molt útil per nosaltres, per seguir investigant, però, per suposat, és molt útil de cara als gestors i als polítics. Gent que, diguem, treballa al territori necessita saber a on invertir esforços de reforestació, de gestió forestal aplicada, etcètera, etcètera, no? I això són... Nosaltres aportem aquesta mena d'indicadors o de semàfors que els hi dona un cop de mà en la seva feina.
1: A nivell europeu, com és aquesta població de ratpenats? És l'exemple català es podria replicar a Europa? Es replica a Europa o com és?
0: Sí, hi ha petites diferències comportamentals. Hi ha algunes espècies de ratpenats que aquí a Catalunya es comporten diferent que al nord d'Europa. I això és molt curiós, perquè això, amb, diguem que amb la comunitat de persones ja ho sabem, no?, que hi ha unes cultures nòrdiques que són més d'una manera, unes cultures més del sud que són d'una altra, però també passa amb la fauna. Llavors hi ha ratpenats, doncs, que per exemple al nord d'Europa viuen en casa, són molt abundants i viuen perfectament en zones urbanitzades o rurals, i en canvi aquí no els trobem, només els trobem en espais molt pristins. O sigui, hi ha diferències comportamentals molt curioses. A banda d'això, pel que fa al seguiment, s'ha de dir que la iniciativa que portem fent aquí a Catalunya d'organitzar un seguiment estandarditzat amb voluntaris i voluntàries de totes les comarques de Catalunya pràcticament, amb centenars de gent involucrada i amb ciència ciutadana, això no n'hi ha gaires exemples a nivell europeu. Són una de les iniciatives més punteres del nostre grup d'investigació. Jo crec que és bastant exemplar a nivell, diguem, internacional. Ens han fet servir com a això, no?, com a exemple, com a un cas d'estudi per exemplificar aquest tipus d'iniciatives.
1: És veritat que aquí a Catalunya som potser el territori europeu amb més voluntariat, amb més ciència ciutadana de tros.
0: I tant. I aprofito per agrair ara tota la feina i esforços que aporten tots els nostres voluntaris i voluntàries cada dia de l'any, et diria.
1: Una salutació des d'aquí a tothom.
0: I tant, i tant. No, i a més és que és un col·lectiu de gent molt maca. Tenim, com deia, gent repartida per tot el territori i nosaltres com a coordinadors, doncs, evidentment, rebem notificacions cada vegada que ells aporten algun tipus de dada, sigui la que sigui. Sigui un ratpenat que s'han trobat a terra, sigui un cens d'alta complexitat que han anat a fer en una cova, en un bosc, amb detectors d'ultrasons, és igual. Jo cada dia rebo desenes de notificacions, de contribucions de voluntaris, i això...
1: De tot Catalunya.
0: De tot Catalunya, i més enllà.
1: O sigui, vosaltres centralitzeu el seguiment de tot Catalunya.
0: Sí, sí, nosaltres centralitzem el seguiment de tot Catalunya, que és molt extens i molt potent, i a més, aquest seguiment ja ha creuat fronteres. A França estan molt interessats i aporten dades. La meitat nord de Portugal també està tota, diguem, a la nostra plataforma. Tots els equips de Galícia, bueno, tot l'equip de Galícia principal també ens aporta dades. Vull dir que és una iniciativa que ha creuat fronteres i que està, doncs, eixamplant-se a nivell europeu. I com deia, doncs, la feina del voluntariat és l'energia que fa possible un projecte d'aquestes dimensions. Seria totalment inviable fer una cosa d'aquesta magnitud només amb professionals. I a més, doncs, cobrim el territori tots els dies de l'any, totes les estacions, gent que coneix el territori perquè hi viu, perquè coneix les problemàtiques, coneix les solucions, i això doncs, té un valor incalculable.
1: I també actuen com a vigilància com a vigilants del territori, no?
0: Correcte. I a més s'estimen el que estudien. I hi ha gent, per exemple, que ara potser portarà 5 anys anant a la mateixa cova a comptar la colònia, a veure si hi ha cada vegada hi ha més individus o n'hi ha menys, i a la que veuen qualsevol cosa que pugui passar, tipus, ostres, he vist uns residus, una brossa, he vist unes restes de foc, o mentre de cop i volta veig que hi ha molts més animals donant voltes per fora, ens avisen. I aquesta informació té molt de valor, perquè està, diguem, en streaming, per dir-ho d'alguna manera. Està sempre allà. Tenim ulls a tot arreu.
1: Sí, que també recolliu les interferències, diguéssim, de comportaments anòmals.
0: Absolutament. Uh-huh. Sí, sí, sí.
1: Doctor López Baucells, quins són les principals amenaces que afecten avui en dia els ratpenats, tant a escala global com aquí, a Catalunya, a escala més local?
0: Jo crec que hi ha com unes amenaces silencioses que no es veuen gaire, que són difícils de demostrar i són difícils de preveure i de solucionar, però que potser són les més importants, no? Una d'elles, jo estic pràcticament convençut que és el declivi dels insectes. El declivi dels insectes que s'ha demostrat per múltiples vies, amb moltíssimes evidències en altres grups taxonòmics com les papallones. Això ha de tenir un impacte en les poblacions de ratpenats, perquè aquí a Catalunya totes són insectívores, totes s'alimenten d'insectes, insectes nocturns, com poden ser arnes, mosquits, coleòpters, diferents tipus d'insectes voladors. I només dues espècies, també d'aquí de Catalunya, mengen vertebrats. N'hi ha una que és pescadora, menja peixos, encara que sembli increïble, i n'hi ha una altra que menja ocells, que és carnívora i menja ocells, que també són trets molt, molt poc coneguts i molt curiosos, no? Però pel que preguntaves de les amenaces, jo crec que el tema de la reducció d'insectes, de la biomassa d'insectes, ha de ser una de les grans causes dels problemes de ratpenats. Per suposat, la següent, jo diria que és les molèsties en els refugis o la desaparició de refugis. Pensem que els ratpenats, alguns dels ratpenats, sobretot els cavernícoles, han evolucionat durant milers i milers i milers d'anys per refugiar-se en coves, no? I les coves eren refugis totalment infranquejables, on no hi anava absolutament ningú, totes les fosques, cap perill, i de cop i volta doncs, el ser humà ha començat a ocupar aquestes coves, no? Això ha fet que els ratpenats doncs, surtin de les coves, busquin altres alternatives, com poden ser edificis abandonats, masies, pallers, on crea unes molèsties, aquestes molèsties creen un conflicte amb la societat, i tot això doncs, porta una mena d'efecte dominó en què a nivell global es perden els refugis. I jo diria que la tercera i última seria la fragmentació de l'hàbitat, no? Els boscos madurs que desapareixen, els prats naturalitzats que desapareixen. Ara està molt en boca el tema aquest de l'aforestació, no? Es diu, a Catalunya hi ha molt bosc, o falten zones obertes. I té certa part de raó, no? Segons el meu criteri, té certa part de raó. Però és una manera equivocada d'enfocar-ho, en el sentit de que en el fons hi ha molt poc bosc. Si considerem el bosc com un bosc madur, naturalitzat, amb estructuració, amb diferents espais, amb zones obertes, zones tancades, no? En canvi, i tampoc no hi ha zones obertes de qualitat. O sigui, el que tenim és molt hàbitat mediocre, molt hàbitat transformat i degradat, ja siguin plantacions de pins, boscos joves, zones agrícoles extensives i tal. El que necessitaríem seria un hàbitat molt més heterogeni, madur, amb relictes d'espais naturals productius, etc. I jo crec que això, no? La combinació d'un hàbitat molt degradat de manera molt extensiva, espais molt grans, coberts de cultius homogenis, sense vegetació ruderal, etc., combinat amb la desaparició dels insectes i que no tenen refugis naturals, doncs és una mena de còctel que ja es pot veure que no els hi va molt bé.
1: I què hauríem de fer per tenir aquesta aquest tipus de vegetació, boscos o naturalitat heterogènia?
0: Jo sempre ho separo com amb dos tipus d'iniciatives, no? Hi ha una iniciativa que crec que ha de venir de dalt, que és el canvi de gestió. És un canvi molt difícil perquè la societat està organitzada en base a aquesta degradació de l'espai natural. Llavors, és molt difícil canviar això de cop i volta. Anar amb un govern, sigui qui sigui, i que ho canviï, és molt difícil. A vegades semblaria fins i tot utòpic. Però això no vol dir que no s'hagi d'intentar. O sigui, s'ha d'intentar fer canvis de legislació, canvis d'ús, no?, dels recursos naturals d'una manera diferent per tal de respectar una mica el que realment la natura li necessitaria per anar bé. I aquí faig un aclariment. No és que la natura necessiti res. La natura seguirà endavant amb o sense nosaltres. O sigui que qui ho necessitem som nosaltres. Nosaltres necessitem que la natura ens sigui productiva d'una manera equilibrada per nosaltres. I això implica que els ratpenats estiguin bé. Igual com implica que els invertebrats estiguin bé i que la vegetació nativa estigui bé. En aquest sentit, jo crec que unes actuacions des de dalt a nivell de gestió del territori són molt importants. I després sempre dic que hi ha d'haver també una gestió des de baix, des de la població, no? Nosaltres mateixos. I aquí tenim dues maneres de fer-ho. Tenim petites actuacions que poden ajudar. Per exemple, no? Una cova que sabem que té una colònia que és important i que està amenaçada, pel que sigui, es poden fer actuacions molt concretes i anem a protegir aquesta colònia. Tot això ho podem fer. Pot semblar petit, perquè si ho fas amb una colònia, dius, ostres, quina rellevància té protegir 20 animals aquí, 50 allà, 200 allà. Jo crec que si una no té importància, però si de cop i volta tenim 300 persones a tot el territori que tots protegeixen les seves colònies, aquí sí que hi ha un impacte. I l'impacte fa diferència. Jo crec que estic molt convençut que fa una diferència positiva i que tenim a les nostres mans aplicar canvis que siguin útils. I després hi ha un altre que també es fa des de baix, que també és molt difícil de fer, però potser és una manera de fer petits gestos i pensar molt en com consumim les coses, no? Si nosaltres com a éssers humans consumim i consumim i consumim d'una manera desenfrenada, totalment no sostenible amb el planeta, no? Amb tot el que estem dient. Llavors, també nosaltres aplicar-nos-ho de la mateixa manera, amb detalls que poden no semblar relacionats, com comprar-se dues samarretes en comptes d'una, com no malgastar els aliments d'una certa manera o d'una altra, totes aquestes coses que poden semblar petites, quan sumes 7 o 8 milions de persones, doncs poden tenir un impacte molt gran, no? Jo crec que plantejar-nos això, combinat, evidentment, amb la gestió des de dalt, és una bona solució.
1: Fa unes setmanes, amb el doctor Sayol, de Beta, de la Universitat de Vic, justament feia un comentari en aquesta línia, no? I ens comentava que hi ha animals en perill d'extinció, ratllant l'extinció, per consums elitistes, no? Per modes alimentàries que només es poden permetre certs nivells econòmics, no? I justament, bueno, una mica en la línia del que ens estava comentant ara.
0: Sí.
1: Doctor López Baucells, com s'articulen totes aquestes iniciatives i tot aquest seguiment a nivell internacional, com per exemple amb el projecte Eurobats?
0: Eurobats és un acord que hi ha des de les Nacions Unides pel Medi Ambient. Jo hi participo activament des de fa, potser farà ara ja 8 anys, i només per entendre el funcionament de com va, allà hi ha dos comitès. Hi ha un comitè científic i van representants de tots els països membres de la Unió Europea, i en aquesta mena de trobades anuals es discuteixen els temes de conservació més rellevants. Ens els juntem tots i discutim, doncs, això que m'estaves preguntant tu, no? Quines són les amenaces més importants? Què podem fer? Com es pot aplicar això a nivell de país? Com es pot aplicar això a nivell de regió? Això sempre es fan unes trobades, com deia, anualment, però durant tot l'any es creen grups de treball. En aquests grups de treball es redacten documents, es redacten guies, ajudes, es proporcionen materials, es treballa des del comitè científic, amb la idea que cada 4 anys hi haurà una trobada amb tots els ministeris de medi ambient dels països membres de la Unió Europea.
1: Per crear polítiques...
0: Correcte.
1: Correcte. D'ecologia.
0: Sí, hi ha nosaltres les anomenem les resolucions. No són lleis, perquè això és molt més complicat, però es creen uns documents que són resolucions, que amb aquest document es resumeix tot allò que s'ha estat treballant durant els últims 4 anys. I s'intenta que els ministeris o els ministres ho ratifiquin. Què vol dir això? Que si un ministeri ratifica, per exemple, doncs que en la creació d'un parc eòlic s'ha de treballar d'una manera o d'una altra, s'han de fer uns estudis d'impacte ambiental, o que s'han de protegir un cert nombre de coves, el que sigui, tu tens un paper oficial ratificat per un ministeri que tu després tu això pots anar i reclamar-ho, pots fer pressió. És una manera de posar en comú i comunicar als governs totes aquestes, això que deia d'accions des de dalt, doncs una mica és això, posar-ho sobre paper, obligar als ministeris que ho llegeixin i un cop ho han llegit dir-los si estàs d'acord o no. I en aquestes trobades és veritat que es creen unes discussions molt interessants on es veu quins ministeris estan més d'acord, quins volen apostar més per certes polítiques de conservació, quins no, i sempre s'arriben a uns acords. Hi ha trobades que han estat molt productives, molt positives, que els ministeris realment han decidit ajudar molt a la causa, i en altres trobades doncs, que malauradament s'ha vist una mica més de reticència. I això cada 4 anys es repeteix. De fet, el proper serà l'any vinent.
1: Cap a quin mes, més o menys?
0: Al novembre.
1: O sigui que haurem d'estar pendents de, de la teva visita cap allà, no? Quins són els països que són més reticents a aplicar aquestes modificacions o iniciatives?
0: És difícil de dir, perquè parlem de molts temes. Hi ha, si no estic equivocat, al voltant d'una vintena de grups de treball. I dins d'aquests grups de treball, doncs, sobretot els temes tan importants com l'energia eòlica, l'energia solar, el seguiment de cavernícoles, el declini d'insectes, per exemple, trampes antròpiques, n'hi ha molts, molts. Llavors, per alguns, segurament els països que tenen més guanys, per exemple, amb l'energia eòlica, doncs, probablement siguin una mica més reticents a aplicar-ho que els països que no els afecta tant, no? I en aquest sentit sempre hi ha, bueno, petites discrepàncies, però que al llarg d'una setmana s'acaben de polir.
1: Doctor López Baucells, amb tots aquests anys de trajectòria que porten recerca de ratpenats, quins aprenentatges nous o que ja existien sobre els ratpenats ha après?
0: Moltíssims. I a més és que cada dia en segueixo aprenent. És un món fascinant, és un món que no té aturador ni té final. Jo sempre ho dic, quan les persones que comencen a estudiar els ratpenats no paren. Vull dir, entres en una mena de trampa i no pots seguir, no pots parar perquè sempre vas descobrint coses noves, no? A diferència d'altres grups animals, els que fem ratpenats som 4 gats, n'hi ha molt poquets. I això vol dir que hi ha moltes espècies per descobrir, els comportaments són pràcticament desconeguts, el tema de la ecolocalització, per saber com es comuniquen, és un món infinit. I per temes de conservació, no? D'eficàcia de conservació, que és el que a mi més, diguem, m'interessa, també hi ha molt poques experiències. Aquí a Catalunya, per exemple, ara mateix estem instal·lant un tipus de caixa refugi, que són com una, com si diguéssim les caixes niu dels ocells, però per ratpenats, no? Se li diuen caixa refugi, perquè no fan niu. Doncs se n'estan instal·lant un tipus per una espècie concreta que no s'havia fet mai. I de cop i volta nosaltres ho estem provant.
1: Com són aquestes caixes?
0: Són unes caixes de formigó que, a diferència de ser de les de fusta amb el foradet i així, doncs tenen una mena d'escletxes verticals que aparentment sembla que els agrada més a una espècie que està desapareixent de zones ripàries, no? El ratpenat d'aigua. Doncs és una cosa que no s'havia fet mai aquí a Catalunya i és rar perquè hi ha molta gent, no? Però no hi ha tanta història d'estudi ni tanta experiència prèvia. I això ja sense comptar doncs, que, per exemple, una noia del grup de recerca, una doctorant, va descriure una espècie africana l'any passat, o que aquí a Catalunya vam descobrir per primera vegada un mamífer que portava tota la vida al cadí i mai ningú l'havia trobat, i el vam trobar nosaltres gràcies a un estudi molt petitó que vam fer l'any 2011. No et podria fer una llista, és que és cada dia aprenc coses noves.
1: O sigui, hi ha camí per recórrer encara i sí, temes per investigar.
0: Moltíssims, moltíssims.
1: I temes nous.
0: Sí. Vull dir, hi ha temes nous que a més no es fan per falta de temps i opcions, no? Però, per exemple, tot el tema dels pesticides, dels contaminants, de com arriben els ratpenats a través dels insectes, dels mosquits, tot això no se sap absolutament res, ni dels microplàstics.
1: O sigui, aquí hi ha espai per doctorants que es vulguin dedicar als ratpenats.
0: I tant.
1: tenen temes per fer i per investigar de nou, no? De exacte. Zero.
0: I tant, i tant. És, tothom que vulgués fer coses amb ratpenats té molt espai per recórrer. I no només això, diria, és que el fet de ser tan poca gent és molt estimulant perquè sempre tens la sensació d'estar a la punta de la llança. Tot allò que fas és interessant. Tot allò que suggereixes porta molts interrogants a l'esquena.
1: I té un impacte.
0: I té un impacte, correcte. A més, nosaltres sempre diem que des del museu on treballem apostem per l'ecologia aplicada. Ens interessa molt l'ecologia bàsica, ens interessa molt estudiar el com funcionen les coses. Però crec que ens interessa més encara saber què podem fer per protegir-la. Perquè ja sabem que no va massa bé, que estem vivint una crisi ambiental, no? Això surt molt a les notícies, a la ràdio, però hauria de sortir més el què fem, què podem fer per revertir-ho, no? Hi ha experiències, hi ha projectes a nivell internacional, hi ha coses que s'han fet molt xules, amb resultats molt positius, i altres no tan positius, però aquestes actuacions que dius, ostres, tu pots anar i pots canviar coses, pots intentar millorar certs problemes, això a nosaltres ens estimula. I camí per recórrer, com dic, moltíssim. No hi ha gaires grups de recerca destinats a això, però el nostre és prou gros i té espai. Vull dir que en aquest sentit estem molt contents.
1: Es parla poc als mitjans, doncs, del que podem fer els ciutadans?
0: Massa poc, massa poc, clarament. Jo crec que amb això sempre tenim converses molt, molt divertides amb companys i familiars, no? Absolutament tothom sap com està el Barça o coses d'aquest estil del dia a dia, no? Però ningú aprendrà, diguem, per defecte a les espècies d'ocells que hi ha al seu jardí. Ningú aprendrà per defecte si el pardal està amunt avall, si els insectes estan desapareixent o no. Això no s'aprèn per defecte. Hi ha coses que sí, perquè hi ha coses que estan a l'ambient, que es parlen, que són atractives, que són el que deies abans, una miqueta de... que incentiven les discussions, no?, del dia a dia, però el tema de la natura i la conservació hauria de sortir molt més. I la cultura també, ja de pas, crec que són dos temes que s'haurien de fer molt més èmfasis.
1: Haurien d'obrir telenotícies a diari?
0: I tant, per suposat. És que són temes molt importants. No, hem de ser conscients que nosaltres formem part de tot plegat. Nosaltres som una peça de la natura, no estem ni per sota ni per sobre, som una peça. I estem rodejats de moltes peces a qui els hi passen coses. Com dèiem, no? Colònies de ratpenats que desapareixen, espècies que s'extingeixen localment.
1: Els hi passen o els hi provoquem nosaltres?
0: Normalment els hi provoquem nosaltres, en un altíssim percentatge. O sigui, evidentment que hi ha coses que passen, diguem, de manera natural, no? Però, per exemple, d'espècies invasores. Per cada espècie invasora que arriba de manera natural al nostre país, n'arriben desenes i desenes d'espècies, diguem, a través de vaixells, d'avions, de contaminacions, no? Jo crec que són temes que haurien de sortir molt. I no només sortir, jo crec que s'hauria de fer un esforç per convertir-les en coses molt atractives, que ho són. O sigui, haurien de convertir-se en temes de cafè, quasi, quasi. O sigui, que, per exemple, ara hi ha el tema del porc, no?, que se'n parla. Però se'n parla perquè té un impacte econòmic, no? Perquè té un impacte econòmic, un impacte en benestar animal, potser. Però la resta de coses que passen també tenen aquest impacte d'una manera o d'una altra i se n'hauria de parlar fent el cafè. Igual com qui parla si ha guanyat un equip o un altre o si s'ha fet un ple no sé on i s'ha decidit... No sé, el tema de la natura i la conservació hauria de sortir a diari. Això és el meu punt de vista.
1: Pel que fa a la ciència ciutadana que n'hem anat parlant al llarg d'aquesta entrevista, què pot fer una persona que vulgui doncs, estudiar ratpenats, que us vulgui ajudar, que us vulgui venir a veure? Què pot fer?
0: Nosaltres sempre estem oberts a tothom que vulgui donar un cop de mà, que vulgui aprendre, o fins i tot que tingui preguntes i ja està. El primer pas és contactar-nos. Ens pot contactar per telèfon, per correu. Ens pot venir a visitar el museu, és un museu públic, és d'entrada gratuïta, a Granollers. Per tant,
1: Museu de Ciències Naturals de Granollers, recordem el nom.
0: Sí, és molt senzill trobar-nos perquè estem sempre allà, som un equip molt, molt presencial, per tant, sempre estem allà, si no estem al camp treballant.
1: Més, esteu ubicats en un lloc molt cèntric.
0: I tant, sí, sí. Per tant, el primer pas és contactar-nos, parlar amb nosaltres, i això ens passa també setmanalment, et diria, gent que ens contacta amb diferents realitats, no? Hi ha gent que simplement doncs, té preguntes i vol respostes, evidentment les donem, però també hi ha gent que vol col·laborar d'una manera o una altra, de manera voluntària, com qui va ajudar, doncs, no sé, en una gossera o en uns parcs i jardins de Barcelona, és igual. Després hi ha gent que es vol involucrar de manera molt activa, dient, no, jo tinc molt de temps lliure, tant si sóc una persona, per exemple, jubilada o sóc un estudiant i vull dedicar un dia a la meva setmana a col·laborar, doncs també diguem-hi espai. Evidentment, gent que vulgui fer tesis, estudiants i de més, portes obertes. No prometem agafar tothom perquè no hi ha espai per tothom, però vaja, hi ha la porta oberta. I en tot cas hi ha moltíssimes maneres de col·laborar en mil aspectes perquè el seguiment és molt ampli. De fet, si s'entra a la web, que és ratpenats.org...
1: Tornem-la a repetir.
0: Ratpenats.org, és molt... Allà ja es veurà la quantitat ingent de diferents maneres com es pot col·laborar. I en tot cas, això, una trucada, un correu, estem sempre darrere. Som un equip molt, molt humà, en aquest sentit.
1: Doctor López Baucells, mirant cap al futur, quins són els principals reptes pel seguiment i la conservació dels ratpenats?
0: Jo crec que un dels reptes que estem aconseguint, gràcies al suport també de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona i d'altres institucions, és que aquest seguiment que comentava abans segueixi i s'enforteixi. O sigui, no només que es mantingui, sinó que segueixi i s'enforteixi. És un seguiment pioner a tota Europa, per no dir de tot el món, però vaja, Europa és on s'està estenent i és un seguiment molt, molt potent, amb unes sèries de dades increïbles, amb una potència de ciència ciutadana molt envejable, i el fet d'aconseguir establir bé, reforçar aquestes bases, aquest seguiment, i tenir-ho com a referent, jo crec que és importantíssim. Especialment pel que deia abans, que aquesta eina és l'eina que ens fa capaços de detectar allà on hem d'actuar de manera més ràpida i més eficient. Quan detectem una localitat on s'ha d'aplicar alguna gestió immediata, som els primers en saber-ho. O allà on hi ha una cosa que no funciona, estem allà sempre per detectar-ho. I això jo crec que és una eina que no té preu. És una iniciativa molt, molt bona. I això doncs, seria per mi, com a coordinador diguem, científic d'aquesta institució, doncs, per mi és una de les meves prioritats. I l'altra prioritat seria acabar de reforçar el grup científic. I és el que expliqui això. O sigui, aquest seguiment, és una, com deia, és una eina. És una eina amb suport diguem, governamental, institucional, que aporta unes dades molt útils de cara a la gestió. Però tota aquesta eina està suportada per un grup de recerca que fa ciència. Això vol dir doncs, estudiants de doctorat, estudiants de postdoctorats, coordinadors científics, no? Producció d'articles científics. Aquest grup ha estat una de les nostres prioritats en els últims anys, ha estat molt exitós i ara jo crec que és el moment en el que també acabi d'agafar el múscul que necessita juntament amb el seguiment per acabar de reforçar tota aquesta iniciativa.
1: Aquesta base de dades que ens està comentant és pública? Es pot consultar a la vostra web?
0: Sí, sí, sí.
1: Aquí és... a ratpenats.org?
0: Correcte, sí. A més, és molt dinàmica. Vull dir que va canviant a mesura que es van pujant dades. Cada dia que es puja una dada, la web canvia i s'actualitza. Sí, uh-huh. Sí.
1: Finalment, doctor López Baucells, què li agradaria que la gent entengués o que valorés sobre els ratpenats d'aquesta entrevista que hem estat portant a terme?
0: Jo crec que mira, ara diré una cosa que potser no l'he deixat molt clara durant l'entrevista, però que per mi és molt òbvia i potser per això me n'oblido. Els ratpenats tenen molt de misticisme al darrere. Una càrrega històrica, filmogràfica, cultural, no? Molt peculiar, tots en som conscients. Jo crec que això és una mica el punt clau com per començar a desmitificar-los. Si es comencen a desmitificar, es poden començar a mirar d'una altra manera. A l'hora de veure els diferents, ja els veus com un element del paisatge interessant. Ja no dic apassionant, que és el que a mi em sortiria, però interessant. I en el moment en què tu els mires d'aquesta manera, crec que comences a preocupar-te per com els hi va. I a partir d'aquest moment ja es desencadena tota la resta. I per tant, jo crec que l'objectiu d'aquesta entrevista per mi és que la... que la gent els comenci a veure d'una altra manera i que entenguin que són importantíssims pels ecosistemes i per la natura.
1: Creu que, per exemple, pel·lícules o filmografia ha contribuït a que tinguem una imatge potser negativa o de por envers els ratpenats?
0: Sí. A veure, les pel·lícules, evidentment, han fet... Han tingut el seu impacte, han fet mal dintre de... entendre dintre d'aquests conceptes, però no només les pel·lícules, la religió també, d'alguna manera o una altra, doncs hi ha zones on les religions han apostat, doncs, com els ratpenats sempre siguin elements de l'infern, no? Dolents, de l'inframont. En altres cultures no tant, en les cultures orientals a vegades han estat elements de fertilitat, de bona sort, no? Però sí, està clar que la part cultural, pel·lícules, religió, llibres, etc., han esculpit la imatge que hi ha als ratpenats avui en dia, i crec que és una cosa que hem de treballar per...
1: I que no s'ajusta a la realitat, no?
0: No, gens ni mica.
1: Doctor López Baucells, farem una petita pausa per beure una miqueta d'aigua i de seguida tornem a Cites de Ciències.
2: Cites de Ciències, a Ràdio Santa Perpètua.

0: Avui estem conversant amb el doctor López Baucell sobre ratpenats, però ara voldríem parlar també d'un altre aspecte de la carrera científica. Abans, a l'inici del programa, dèiem que ha estat a diferents països i el doctor López Baucell té una llarga trajectòria. I en relació a aquesta trajectòria li volia preguntar quin paper han tingut els mentors o mentores que ha tingut o referents científics que vostè ha tingut durant tot el seu període de formació com a investigador.
1: No, han estat clau, evidentment, i crec que els estic infinitament agraït, als meus mentors, a varis d'ells. Diguem, per resumir-ho en quatre paraules, no? Jo vaig començar el 2005 la meva carrera com a biòleg a Barcelona, i des del primer any doncs, em vaig involucrar en el Museu de Ciències Naturals de Granollers i l'associació Galantus, amb el doctor Xavier Puig i en Carles Flaquer. I allà va ser el meu primer contacte amb els ratpenats i em van entusiasmar d'una manera absoluta. I jo sempre diré, crec que no tant pel ratpenat en si, que ja és un animal espectacular i que té unes característiques que fàcilment te'n pots quedar enamorat, sinó per la passió que transmetien els meus mentors, no? Ells dos. Eren unes persones totalment apassionades i amb devoció pel que feien, i jo em vaig contagiar d'aquesta passió des del primer dia. I crec que des d'aquest moment ja vaig dir, d'acord, doncs està clar, jo faré ratpenats.
0: Endavant, no?
1: Endavant, som-hi. I va ser, vaig estar amb ells uns anys, després, per exemple, una cosa que sempre recordaré és que de passats quatre anys i pico, un d'ells, en Carles, em va dir, jo li vaig comentar, ara vull seguir, no, el museu, jo m'encantaria, doncs, intentar buscar una feina o col·laborar. Vaig estar, diguem, sent voluntari molt de temps i participant en projectes de manera totalment voluntària. I vaig dir, jo vull seguir amb vosaltres. I ell, sempre ho dic, em va fer una patada al cul, no? Em va dir, no, tu aquí ja no hi tens res a fer, millor que marxis. I ell mateix em va donar una convocatòria per fer un projecte a l'exterior, a l'estranger. I clar, en primer moment em vaig quedar així, com, ostres, m'està enviant fora, no? M'està fent fora. Però vaig marxar, vaig estar 11 anys a l'estranger, em va permetre conèixer doncs, altres mentors, universitats com la de Sydney, a l'Institut Nacional de l'Amazones, a Manchester, a Salford, a Lisboa, molts països diferents, a Colòmbia, etc. I vaig aprendre moltíssim. I el que vaig aprendre també va ser que la passió que tenien ells dos era irreemplaçable. I 11 anys més tard vaig tornar a trucar i li vaig dir, Carles, escolta'm, està molt bé, però és que jo vull tornar. I va ser gràcies tant amb ell com amb en Xavier. La meva formació des del primer moment i encara avui dia doncs, m'estan ensenyant cada pas dins de la meva carrera professional. I vaig poder tornar a Granollers, no? A casa. Va ser una història molt, molt rodona, en el sentit que vaig començar el 2005, fa molt de temps, i vaig poder tornar intentant aplicar tot el que havia après a l'estranger. I mencionar també doncs, el meu doctorat, que va ser a fora, evidentment, al Brasil. Vaig estar 3 anys a Brasil amb el Christoph Meyer, que era un doctor alemany, i com a mentor també li dec gran part de tota la meva trajectòria professional com a científic i molts ensenyaments pel que fa a la part doncs, més acadèmica. No? I gràcies a ell i a la seva flexibilitat, jo crec que és el que m'ha endut una mica el meu avui.
0: Quines qualitats ha de tenir un bon mentor, una bona mentora?
1: Avui precisament en parlava amb un d'ells. Jo crec que hi ha dos temes molt importants per mentories. Evidentment no tinc la veritat absoluta i no ho sé, però crec que un bon mentor ha de saber deixar un equip al darrere, que quan ell no hi sigui l'equip segueixi i que ell no sigui, diguem, el pal de paller.
0: O sigui, assegurar un relleu.
1: Assegurar un relleu, tenir... Més que un relleu, un equip relleu. Perquè a mi m'agrada parlar que no hi ha persones, sinó que es treballa en equip. I el mentor doncs, no ha de ser el pal de paller, ha de ser, diguem, la persona que mentoritzi. Uh-huh. Això és molt important. I potser l'altra cosa que ha de tenir un bon mentor, suposo que és molt difícil saber posicionar-se en que no tot és el que ell pensa. I a mi això em costa molt, per exemple. Tu voldries que tot fos com tu vols o com tu creus que ha de ser, però la realitat és molt complexa i la gent és molt diversa. Llavors, això crec que és una facultat poc difícil d'aplicar.
0: Les noves generacions també venen amb noves idees, no? I també empenyen
1: correcte.
0: I esperonen noves hipòtesis, no? O noves maneres de fer.
1: Sí, exacte. Jo crec que les noves generacions doncs, tenen altres maneres de fer, que evidentment a vegades encaixen, a vegades no, i un mentor ha de saber com navegar aquestes aigües, i no sempre és senzill. I l'altra cosa que jo crec que un bon mentor de fer és estar al costat del seu equip, evidentment, arremangar-se també i posar-li la passió i transmetre la passió, que potser això és el que a mi em van transmetre, no? Tant en Xavier com en Carles com en Christoph, em van saber transmetre doncs, la passió que ells tenien d'una manera molt sana i vigilar, no? Jo crec que això és la... Però no ho sé, insisteixo que com que jo...
0: Quan s'ha tingut un bon mentor o un grup de mentors o mentores, com es trasllada després a la generació següent tota aquesta motivació, confiança, tot aquest bagatge?
1: Jo crec que és parlant molt. I mira, i ara em posaré en aigües complicades, perquè sé que no és la tendència més generalitzada, no? Jo sóc una persona molt presencial. Confio molt en la presencialitat i desconfio molt de les noves tecnologies remotes, no? Que són molt útils, evidentment. Vull dir, gràcies a les tecnologies remotes nosaltres fem ciència molt diversa i molt puntera. Però en el nostre dia a dia, quan veig que aquesta tecnologia i la part remota ens substitueix la part presencial, crec que aquí perdem moltíssim, perquè som persones al final i necessitem parlar, necessitem poder-nos mirar als ulls, veure els problemes que puguin sorgir abans de que sorgeixin, detectar qualsevol cosa. I jo tot això crec que és molt important, parlar i escoltar molt i estar junts. Això sí que crec que és molt important.
0: Creu que el sistema científic actual dona prou importància a la mentoria?
1: És difícil de respondre. Crec que estem dins del món científic en un món molt polaritzat, on hi ha certes institucions i certs grups on evidentment això no passa, perquè les dades ho ratifiquen, o sigui, el nombre de casos problemàtics, no?, dins de la ciència de desgast, de problemes psicològics, etc., és molt alt, però i crec que se'n fa massa ressò a vegades. O sigui, no em vull ficar en problemes, però crec que es parla molt poc dels grups que ho fan molt bé, que també n'hi ha, també n'hi ha. I llavors, una de les coses que estem notant, per exemple, ara, és que molt poca gent vol fer doctorats perquè resulta que tot és dolent o no, tot l'ambient és molt tòxic, etc etc. Però, en canvi, ningú parla de que hi ha grups on les coses funcionen realment bé.
0: Us hi heu trobat algú que us hagi dit no vull fer el doctorat?
1: Ui, sí. Moltíssims. Al revés, o sigui, ens trobem amb molta gent que arriba amb aquestes percepcions, però molt poques de la gent que en canvi està molt contenta, no? I això crec que és una tendència molt humana, no? Quan hi ha una cosa que és problemàtica, se'n parla molt. Però quan una cosa funciona molt bé, bueno, doncs fantàstic, endavant, però no se'n parla. I llavors jo sempre intento reforçar que jo he conegut casos i departaments universitaris i grups de recerca que les coses han funcionat realment bé. O sigui, que la gent ha sortit molt feliç, amb experiències de vida espectaculars, amb un grau de satisfacció molt alt, i evidentment hi ha problemes com a tot arreu, no? Però que realment surten molt contents i molt feliços, amb un grau de satisfacció, com deia, doncs molt, molt bo. I és bo parlar-ne també. O sigui que a la ciència hi ha casos on la competició, la toxicitat, tot això passa, com en molts oficis, i n'hi ha casos on realment la gent està molt bé, també.
0: Doctor López Baucells, per acabar, quins consells podria donar a la gent jove que es vulgui dedicar a estudiar biologia, a ratpenats, a fer seguiments, etcètera?
1: Ostres, que hi vagin, a per totes, no? Jo sempre ho dic que el primer s'analitzi tot. S'analitzi el que implica fer recerca, el que implica ser investigador, ser científic, no?, de posar-se en un grup de recerca, etc., fer doctorats i tot això. Si realment es veu que això és el que un vol fer, anar per totes, és una experiència de vida que no te la treu ningú I és una cosa tan apassionant, tens una llibertat tan gran per fer coses úniques al planeta, que és que no hi ha com no anar-hi. O sigui, que ho provin, i sobretot, i això, mira, és una cosa que a mi no em vaig aplicar a mi mateix. Jo deia, ostres, jo repenats, com que vaig conèixer en Xavi i en Carles i em vaig emocionar el tema, ja no vaig mirar res més, jo anava prioritzant el tema. La meva recomanació és que prioritzin els equips.
0: Plan A.
1: Plan A, els equips, que busquin un bon equip, gent que estiguin bé, a gust, que els acompanyin, per evitar precisament això que dèiem abans, de que les coses no vagin bé. I quan tinguin l'equip, diguem, bo i localitzat, a per totes.
0: Doctor López Baucells, no tenim més temps. Ens han quedat moltes preguntes pendents per fer, però ha estat un plaer conèixer més de prop la seva recerca. Acomiadem aquí el coordinador científic del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Gràcies per acceptar la nostra invitació als Cites de Ciències.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Ho deixem aquí fins al nou programa de Cites de Ciències de Ràdio Santa Perpètua. Us hem acompanyat Eva Jové, la direcció i presentació del programa, i Xavi Nuses, el control de so. Fins aviat.

0: Ciències.
1: Cites de Ciències, el programa de divulgació científica de Ràdio Santa Perpètua, el 107 de la FM. Escolta'l cada divendres a les 5 de la tarda amb Eva Jové. En remissió els diumenges a les 2 i a la carta a la web de la ràdio per escoltar quan vulguis.
2: Sintonitzes Ona Bitlles.
3: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
2: Sintonitzes Ona Bitlles.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu d'atenció entre Feijó i Sánchez al Congrés.
2: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en deuda.
0: Ara falta veure si a Zapatero se li imposen mesures cautelars. La Fiscalia i l'Acusació Popular demanen la retirada del passaport i compareixences quinzenals davant del jutjat. És dimecres 17 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
4: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones, volíem dir, d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
0: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
4: El sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
5: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
0: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
4: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com ara Badalona.
0: En cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
4: La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són altres obres guardonades.
0: Leo Messi meravella el món una vegada més, Joan Barberà.
6: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Victòria, triomf 3-0 davant Algèria, amb gran protagonista per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
0: I molt pendents de la calor, que ha d'anar a més els propers dies. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revella de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots, que de fet s'estan inflant a hores d'ara, i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí, i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se l'imputen, recordem, delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria, i també delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades amb més d'1.300.000 euros. Carina Bell, bon dia.
8: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024. L'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines d'amacatació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Pel que fa a les mesures cautelars, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per l'expresident, el mateix que finalment ha acabat demanant l'acusació popular coordinada pel PP. Això malgrat que Vox i Hazte Oír, entre d'altres acusacions, havien demanat al PP que demanés presó provisional al·legant risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
0: Doncs tenim notícia d'última hora justament en relació a això que ens explicaves, Carina, perquè s'acaba de conèixer que finalment el jutge ha rebut

0: res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell, i els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
1: El president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada per aquesta declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i, al seu torn, el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, tot advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
2: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
3: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
2: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que està nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
1: Doncs els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE també han planat sobre la sessió de control al govern de la Generalitat, en aquest cas al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Gasino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. D'aquesta manera, i a preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
6: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando, y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
7: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu el lema del Congrés del seu partit, després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute, espero que el Movem més del seu partit ajudi
5: a
7: això.
5: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern. Ell ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
8: Notícies en xarxa.
1: Catalunya diu adeu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que a la vegada també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material, que segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Judit Vallès.
9: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
10: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de 2 dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
11: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
10: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
1: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellà del Vallès, on encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria en edificis privats. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
12: La nova llei d'erradicació del fibrociment

0: en Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellà, Aleix Canalís.
1: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellà, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellà, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina doncs, per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
0: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
2: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les quatre capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre, tot plegat per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateix el col·lectiu. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. De fet, mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El seguiment de la vaga ha estat aquest matí del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
4: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció. I em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
3: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
5: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos a hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
3: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
2: És un quart de tres, almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu aquest matí contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg de la jornada, tant a la demarcació de Tarragona mateix com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
6: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el top manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
2: I encara en clau de seguretat, està tot a punt a l'Hospitalet de Llobregat pel Festival Sonar, que arrenca demà a la Fira Gran Via. Avui l'Ajuntament ha presentat el corresponent dispositiu de seguretat amb un centenar d'efectius que vetllaran per la integritat dels assistents. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
7: Enguany, els concerts d'aquest festival de música electrònica es celebren íntegrament a la ciutat. I això suposa que molta més gent passarà pel recinte firal de Gran Via. Per tant, els Mossos d'Esquadra han hagut de dissenyar un dispositiu de seguretat i de mobilitat encara més gran que el de les darreres edicions. Es tindran en compte dos tipus de delictes, el tràfic de drogues i els furts, en especial els dels mòbils. Sònia Rius és la intendent en cap de la comissaria dels Mossos de l'Hospitalet.
8: Ampliem cobertura i horaris. Més de 100 efectius vetllaran per la seguretat dels assistents. Tindrem moltes persones de diferents nacionalitats i, òbviament, això requereix tenir un dispositiu especial. Recordem que l'any passat es van recuperar més de 130 telèfons mòbils. Per tant, jo el que sí que recomano, sobretot, és tenir molt de cura dels objectes personals, és a dir, prendre mesures com posar els mòbils a la part del davant, si els posem en una motxilla, doncs que la motxilla vagi per davant.
7: A l'edició anterior, el balanç del dispositiu policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern espanyol aposta per prorrogar les mesures econòmiques per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, malgrat l'acord de pau. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups al Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny.
7: Sánchez ho ha dit en la sessió de control d'avui al Congrés.
10: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
7: Segons Sánchez, els resultats del paquet de mesures són positius, ja que s'ha contingut la inflació i s'ha consolidat el creixement econòmic i la creació d'ocupació.
2: L'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta a la desacceleració del sector a Espanya en l'informe Euroconstruct d'estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández, bon dia.
11: Bon dia. El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
12: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció, i per tant, al final, pues, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, pues, generarà un problema i una incertesa.
11: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte estigui major amb la regulació de persones migrants. En conclusió, la previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qualifica d'escòria humana un home acusat de robar una octogenària d'una estrebada i assegura que el tornaria nedant al Marroc.
7: Ha estat en una publicació a xarxes socials després d'assabentar-se de la detenció d'aquesta persona. A la publicació, Albiol també lamenta que amb l'actual codi penal el detingut demà tornarà a ser al carrer. Amb tot, defensa que a Badalona la Guàrdia Urbana continuarà sent ferma davant de qui es dediqui a delinquir.
2: Dos adolescents ferits greus a la Granada, l'Alt Penedès, en esfondrar-se a la teulada d'una nau on s'havien enfilat.
7: Els fets van passar ahir al vespre. El sostre es va esfondrar i els adolescents van precipitar-se d'una altura de 8 metres. Un dels ferits va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre la segona víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.
2: És moment per a la cultura. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres de les obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
14: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot n'és d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
13: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per a Cop de Llum, de Rita Bullwinkle. el de literatura infantil i juvenil en català per Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en altres literatures és per El gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
2: A l'Alt Empordà, el cicle d'espectacles Butaques de Tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'Escala programarà 5 espectacles entre l'octubre i el desembre. Té tots els detalls. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
15: El circ arribarà amb força aquesta tardor a l'Escala. L'Ajuntament s'ha adherit al segon pla d'impuls del circ de Catalunya i d'aquest acord entre Ajuntament, Generalitat i l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya n'ha sortit el cicle Butaques de Circ. L'Escala fa així un pas definitiu per obrir a tots els públics aquesta art escènica. Sergi Vallès és el codirector de Butaques de Circ.
16: Una sèrie d'espectacles variats que ens passen per espectacle de circ de carrer i de sala i que al mateix temps recull un ampli ventall de públics, és a dir, des de teatre familiar fins a teatre per tots els públics. És fàcil, quan parlem de circ, caure en el prejudici de la carpa i el que vèiem quan érem petits, i en canvi el circ és una altra cosa, actualment és una altra cosa.
15: El cartell del cicle Butaques de Circ hi figuren espectacles de carrer de gran format com el E i UFA, shows aeris com Pífia, i finalment espectacles de sala com l'UA i Triplet. La programació busca apropar el circ a nous públics i ampliar la diversitat escènica i cultural al municipi.
2: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Leo Messi meravella el món una vegada més.
17: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
18: Un dia especial, perquè la primera vegada ser 3 gols en un Mundial, així que contento. Sí, com és que recién, feliz más que nada por resultado, por empezar de una manera positiva. Es un mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros, y bueno, fue difícil. Por suerte encontramos el gol. El segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del mundial, que nunca es fácil jugarlo.
17: A la Lliga F, l'Espanyol i la jove jugadora Ainhoa Domènech han arribat a un acord per ampliar la vinculació amb el club blanquiblau fins al 2028. En l'acord es preveu que aquesta temporada tingui fitxa del filial, però que a partir de la pròxima ja ho faci com a jugadora del primer equip de ple dret. I el Badalona Women ha anunciat la renovació de la portera Maria Valenzuela per una temporada més.
19: He crecido bastante. El día a día lo he disfrutado muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
17: En futbol, a la nit èpica al Palau Blaugrana amb la victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia als penals en el primer partit de la final de la Lliga. Els blaugranes van anivellar dues vegades el resultat advers i en els penals es van endur el triomf al final del partit 5-5 i els penals 3-2, victòria del Barça. Javi Rodríguez és el tècnic blaugrana.
20: Encima tengo la grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho: mister, no te preocupes, que hoy los penaltis lo ganamos. Y cuando hemos fallado los primeros me acuerdo de Dida, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
17: En bàsquet destaquem que Madison Connor, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espar Uni Girona per a la propera temporada. La jugadora nord-americana d'1,80 m i que juga en la posició d'escorta arriba procedent de l'Estepona. En handbol també és notícia que el Barça i el jugador francès Timothy Nguessan han arribat a un acord per renovar el contracte de lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. Tenia contracte amb el Barça fins al 2027, l'amplien dues temporades més. Nguessan s'ha convertit en un dels jugadors més importants de la plantilla blaugrana, on va arribar l'estiu del 2016 procedent del Chambéry francès.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
9: Notícies en xarxa. Edició Migdia.
1: La xarxa de comunicació local.
21: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
9: El diccionari Termcat.
22: 40 anys, 40 paraules.
23: 2024. Tant.
24: Depressió atmosfèrica tancada a la part mitjana i alta de la troposfera, constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents, que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
9: Marta Sabater.
25: La llengua és viva, evoluciona constantment i de vegades hi ha canvis, planificats o espontanis, en la denominació dels conceptes. Inicialment, el concepte de l'àmbit de la meteorologia que avui en dia coneixem com a Dana s'anomenava gota freda. En popularitzar-se el terme gota freda, però, també va perdre precisió terminològica, de manera que sovint es feia servir per designar simplement episodis de pluja més o menys abundants. En canvi, pels experts era clar que no totes les gotes fredes produïen pluges intenses i que no tots els episodis de pluja intensa a la Mediterrània eren causats per una gota freda. Per aquest motiu, des de l'àmbit especialitzat hi va haver força consens en intentar canviar el terme gota freda per una denominació més descriptiva. I la forma escollida va ser depressió aïllada en nivells alts, que es podia abreujar amb la sigla DANA. Des del Termcat es va recollir aquest canvi l'any 2019. Però només 5 anys més tard, l'any 2024, encara va ser necessari fer una última modificació en aquest terme. El 29 d'octubre de 2024 va tenir lloc en diverses comarques del País Valencià un temporal històric provocat per una dana, que va arrasar pobles sencers i va causar més de 200 morts. Arran de la gran difusió d'aquest terme com a conseqüència de la catàstrofe, es va començar a utilitzar la sigla lexicalitzada, és a dir, escrita en minúscula, i fent-ne el plural regular. Per exemple, les danes dels últims anys. La llengua canvia i evoluciona, però el nom no sempre fa la cosa. I malauradament els fenòmens naturals, amb un nom o amb un altre, poden ser igual de devastadors.
22: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
9: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
26: El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
27: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
2: El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'Acusació Popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. És dimecres, 17 de juny de 2026, i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
28: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
2: Els metges es concentren a les quatre capitals de província en la dotzena jornada de vaga des de l'octubre.
28: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que esclaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apela al president de la Generalitat.
0: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
2: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
28: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí a la demarcació de Tarragona i també en una nau de Badalona.
2: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran Garcia s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
28: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades.
2: Els esports, Leo Messi meravella el món una vegada més, Joan Barberà.
17: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb gran protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses molt especials.
2: I estem també molt pendents de la calor, que ha d'anar a més els propers dies. Des de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un paret més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots que, de fet, s'estan inflant a hores d'ara i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se li imputen els delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria. I també delicte fiscal i contraban per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades en més d'1.300.000 euros. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024. L'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga, finalment el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident. Alega que es tracta d'una persona de pública notorietat, cosa que dificulta que no se'l pugui localitzar. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
2: Carina, el mateix expresident ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència.
5: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell, i els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
2: Doncs aquest cas ha planat avui en la sessió de control al Congrés. El president Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia, mentre que el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
28: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
26: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta. No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
28: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presentar pressupostos o ha de convocar eleccions.
4: Notícies en xarxa.
2: Catalunya diu adeu a l'amiant i ho fa amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei, a més, integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material. Judit Vallès.
6: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
7: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de 2 dècades de pressió dels col·lectius afectats per a l'amiant, un material que, tot i està prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
8: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
7: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
2: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellar del Vallès. Allà encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria d'elles en edificis privats. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
10: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellar, Aleix Canalís.
11: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellar, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellar, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent. No ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
10: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
2: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les quatre capitals de província. Ha estat en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran aquest conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern i mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir aquest diàleg. El seguiment, per cert, de la vaga ha estat avui del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
13: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció i em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
12: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
14: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
12: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
2: Un altre conflicte obert és el que enfronta els mestres i docents amb el govern. Avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal de comunicació.
28: Una eina, ha dit, que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
15: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa. Volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè, efectivament, el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
28: Niubó ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
2: No deixem la política. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cita a declarar com a investigats l'exconseller Joan Ignasi Elena, d'Esquerra Republicana, i l'exlíder d'Iniciativa Verd Joan Herrera pel cas de contractacions sospitoses a l'Ajuntament d'Altafulla.
28: La investigació per prevaricació es va iniciar als jutjats del Vendrell. Se centra en contractes menors entre 2017 i 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar, i que està investigat al Tribunal Suprem. Aquest jutjat sosté que Elena i Herrera, administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient, haurien participat presumptament en contractes públics adjudicats de manera irregular des de l'Ajuntament d'Altafulla.
2: Gairebé 3:15, almenys 10 detinguts avui a Salou. Ha estat en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
16: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el Top Manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: A les portes d'una nova onada de calor, avui hem sabut que Treball ha detectat 9 infraccions per risc de temperatures altes a empreses de la demarcació de Lleida el 2025. Aquestes s'han traduït en sancions per un import de prop de 170.000 euros.
28: Entre aquestes empreses hi ha la firma on treballava el temporer que va morir l'agost passat al Carràs, al Segrià, en plena onada de calor.
2: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
19: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres a Lleida el nou protocol per prevenir els efectes de la calor en el sector laboral i anticipar així els riscos derivats del canvi climàtic. Aquest incorpora una sèrie de directrius adaptades a cada sector per tal d'aplicar la normativa de forma eficient. Entre els casos més destacats, la directora general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, Núria Gilgado, ha detallat com s'aplicarà al sector agrícola.
1: Que en determinades situacions en el que hi hagi risc de cops de calor, doncs s'hauran de modificar els horaris i s'hauran d'establir mesures també tècniques, doncs, per poder garantir la seguretat i la salut de les persones que estan treballant. Quan parlem de mesures tècniques, doncs s'hauran de tenir llocs on pugui haver ombra, on la persona treballadora pugui descansar, on pugui refrigerar-se i, per tant, garantir que no patirà una situació de risc davant la situació de calor.
19: Al global del 2025, Treball va detectar fins a 124 infraccions per risc de temperatures altes al conjunt del país.
2: La candidatura de Móra-la-Nova per acollir una gigafactoria dins d'intel·ligència artificial continua sumant adeptes. La Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus assegura que acostar aquesta mena d'indústries allà on es fabrica l'energia és positiu.
28: I, per tant, defensa la implantació de projectes com el de la gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador, Marc Segura, en declaracions a la xarxa.
9: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final, allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
28: Per Segura, al sud de Catalunya, i en concret Móra-la-Nova, la Ribera d'Ebre és un terreny propici per ser seu d'un projecte com aquest.
2: Anem ara fins al Segrià. L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida finalitza la reforma de l'àrea obstètrica per oferir una atenció al naixement més humanitzada i confortable. La renovació ha suposat invertir gairebé 1,5 milions d'euros i permet atendre tot el procés de dilatació, part i postpart, en un mateix espai. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
19: Les obres d'adequació dels espais de l'àrea obstètrica han permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la quarta planta del centre. El nou dispositiu disposa d'11 sales d'atenció al naixement preparades perquè les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, evitant trasllats innecessaris i afavorint la continuïtat assistencial. Totes aquestes habitacions tenen un bany individual i una de les sales disposa de banyera. L'àrea compta amb un quiròfan obstètric i amb una nova sala específica per l'atenció de parts d'alta complexitat, com ara parts de natges, bessons, prematurs o parts instrumentats complexos. Els nous espais també inclouen zones específiques per als professionals i espais de descans que contribueixen a millorar les condicions de treball dels equips assistencials. Entre les novetats incorporades també destaca una habitació independent de l'àrea obstètrica destinada a l'atenció de famílies que afronten la pèrdua d'un nadó durant la gestació o el part.
2: A la Garrotxa, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu a la Generalitat per falta de garanties en el projecte de la variant, en aspectes com, per exemple, el soroll hídrics o bé de reparcel·lació agrària. Admeten que ara ja no és una qüestió de si es fa o no l'obra, sinó de si es fa, que s'ha de fer bé. Olot FM, Gerard Puigdemont.
20: Després d'analitzar les respostes de les 42 al·legacions presentades, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas conclou que algunes d'aquestes no responen i continuen veient falta de garanties a la viabilitat del projecte de la variant. Magda Roca és l'alcaldessa.
21: S'analitzarà, es definirà, es concretarà durant l'obra. No ens donen les garanties que necessitem com a municipi.
20: En base al que els han dit experts que han estudiat el cas en detall, a l'alcaldessa Magda Roca no la convencen les paraules de la consellera Paneque, ni tampoc el canvi de rumb que van conèixer fa pocs dies a la direcció del projecte. Ja no és David Prat, sinó Ramon Ramírez Llorente. Respecte a això segon, des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas mostren encara més desconfiança, ja que asseguren que no el van veure prou ficat amb l'obra. Per tots aquests motius, l'Ajuntament ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu amb l'objectiu de demanar informes addicionals per assegurar que tot es farà bé. Abans d'un mes, la Generalitat els hauria d'haver respost.
2: I és moment per a la cultura. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
23: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
22: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el Premi a l'Àlbum Il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter Van Den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
2: El Festival Roca Foradada de Torredembarra programa 4 concerts per les nits d'aquest estiu. Avui s'ha presentat el cartell que inclou les actuacions en aquesta localitat del Tarragonès de Contrastes, Ferran Palau, Alba Carmona i Jesús Guerrero. Ona la Torre, Josep Sánchez.
0: La cançó d'autor, el flamenc i les habaneres seran protagonistes del festival. Són 4 concerts que tindran lloc entre el 17 de juliol i el 21 d'agost i que es faran en l'escenari que s'habilita cada any al Roquer de Torredembarra, a tocar del port i amb el mar Mediterrani de fons. El cicle l'organitza l'Ajuntament de la Torre amb la col·laboració del mateix port. El regidor de Cultura, Daniel Pujol, destaca que el festival Roca Foradada és una cita molt consolidada en la programació d'estiu al municipi i remarca la qualitat dels artistes d'aquesta edició.
3: Any rere any s'ha consolidat com una cita destacada de l'estiu de la nostra vila, tant per la qualitat de les propostes com pel marc incomparable on es desenvolupa. Aquest any us presentem un cartell format per 4 concerts d'una qualitat musical excepcional.
0: Les entrades, a un preu general de 10 euros i a un reduït de 7, s'han posat a la venda avui mateix.
2: I el Festival Grec de Barcelona celebrarà els 50 anys amb una gran festa en 3 actes que combinarà passat, present i futur. Mario Gas, un dels protagonistes del Grec del 76, serà l'encarregat del pròleg de la celebració.
28: La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per 4 curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Clark Muixart i Marc Salicru. Abans, però, l'actor Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal i el tercer acte de la festa serà als Jardins del Teatre Grec, ball amb Los Informals DJ.
2: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia. Joan, Leo Messi meravella el món una vegada més.
4: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria amb protagonisme per a Messi, que la setmana que ve farà 39 anys i segueix fent coses especials.
5: Un dia especial perquè la primera vez de hacer 3 goles en un mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz más que nada por el resultado, por empezar de una manera positiva. Es un mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros. Y bueno, fue difícil, por suerte encontramos el gol. El segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del Mundial, que nunca es fácil jugar.
4: A tot això, el Real Madrid ha fet un comunicat fa pocs minuts on explica que ha demanat a la UEFA que prengui mesures disciplinàries contra el Barça pel cas Negreira. El conjunt blanc, l'entitat que presideix Florentino Pérez, ha presentat a la UEFA una carta adreçada als seus òrgans disciplinaris. En aquesta carta, el club blanc ha informat a la UEFA de l'existència d'elements de proves rellevants que reforcen de manera concloent les indicacions ja conegudes des del principi sobre l'existència de pagaments a llarg termini opacs i sense cap justificació verificable realitzats pel Futbol Club Barcelona, a qui va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Real Federació Espanyola de Futbol, José María Enríquez Negreira. Això és el que ha especificat en el comunicat al Real Madrid, que demana mesures disciplinàries contra el Barça. També hem de destacar, a la Lliga F, el Badalona avui m'han anunciat la renovació de la portera María Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
17: He crecido bastante. El día a día lo disfruto muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
4: En futbol sala, nit èpica al Palau Blaugrana, victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia. Els penals, escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
6: Encima tengo la grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho, mister, no te preocupes que hoy los penaltis los ganamos. Y cuando hemos fallado los dos primeros me acuerdo de Didas, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
4: 1-0, està dominant el Barça en aquesta final, en una sèrie al millor de 5.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La xarxa de comunicació local.

nombre que se quiebra en soledad, que cobijo encontré.

0: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
1: Ona Bitlles, 107 FM.

0: Benvinguts i benvingudes a Tota Ona, el programa on els convidats són els protagonistes. Què tal, Biel?
1: Home, doncs molt bé, tornem a ser una nova entrevista.
0: Ja feia temps, eh?
1: Doncs avui tenim una entrevista molt especial perquè amb nosaltres tenim a la Cesc Vallverdú i el Biel Pallisa del Club Patinatge Sant Ramon. Uns convidats molt especials, no?
0: Exacte, els dos patinadors van quedar en tercera posició al Campionat d'Espanya de Parelles d'Artístic Júnior el 2025, que es va portar a obtenir la medalla de bronze als Campionats d'Europa Júnior, que és increïble. I aquest passat mes de març es van proclamar campions de Catalunya de la categoria sènior. Vull dir, molt bé, vull dir,
1: home,
0: complet.
1: Vull dir, això és un èxit. Sí, sí.
0: Sí. I llavors, doncs, al llarg de l'entrevista podrem conèixer molt més sobre ells. Per tant, podem començar ja. No?
1: Comencem ja, que tinc ganes de veure què ens diuen.
0: Som-hi.
1: Som-hi.
0: Doncs benvinguts, Biel i Cesc, què tal? Com esteu?
2: Hola, molt bé, aquí.
3: Sí,
2: molt
3: bé,
2: contents
3: sí.
2: D'estar aquí.
0: Sí. Molt bé, havíeu estat mai en una ràdio?
2: No.
3: Jo sí.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: T'havien fet alguna entrevista?
3: Sí, vam fer una entrevista al meu poble, a Olèrdola també, això, amb la meva antiga parella, i ara pues, fa pues, un any i mig, quasi dos, que hem començat amb la parella, amb la Cesc.
0: Molt bé, que guai, molt bé, molt bé.
1: Doncs per començar l'entrevista ho volem fer cronològicament, des del principi de tot. Ens agradaria saber d'on va sorgir aquesta estima cap al patinatge, o sigui, com va començar tot, des de quina edat vau decidir començar amb el patinatge?
2: Bueno, doncs jo vaig començar a fer patinatge als 3 anys en un club. Des d'abans ja patinava com a casa, tal, però en un club als 3 anys, però vaig començar a patinar a Torrelavit. Llavors després, d'allà a Torrelavit vaig marxar a Sant Pere i vaig estar uns anys allà patinant individualment i amb xou. Fins que el Club de Sant Pere va tancar i me'n vaig anar a Vilafranca. I d'allà pues, va començar la parella.
1: Molt bé.
3: Jo la veritat que vaig començar bastant més tard. Tipus, vaig començar com als 10 anys o així. I bueno, pues ara porto 8 anys patinant. Jo vaig començar a patinar perquè la meva germana patinava i de més i vaig voler-ho provar, em va agradar. I pues, fins ara pues, he seguit fent patinatge.
1: Molt bé.
0: Molt bé, molt bé. I la vostra trajectòria, és a dir, tu per exemple amb xou, i tu has sigut individualment o també en...
3: Jo, bueno, això portava 8 anys patinant, porto també 6 fent parella, és a dir que vaig començar només amb individual i després amb la parella va ser el que vaig pujar més.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: I en tot aquest procés, recordeu algun moment que digueu, vale, ara ja sóc en sèrio, em vull dedicar, vull arribar lluny? En algun moment vau dir, vale, ara això va en sèrio, no és cap extraescolar més, saps?
2: A veure, jo, la veritat és que sempre és algo que no m'ho he pres com un extraescolar, o sigui, sempre és com que m'ha agradat pues, intentar millorar i esforçar-me un montón, però sí que és veritat que des que vaig començar a fer parelles, que és algo pues, una mica més complicat, algo que va més enllà,
1: clar,
2: que
1: això,
2: vaig veure que pues, havia d'anar a un campionat de Catalunya, havia d'anar a un campionat d'Espanya, havia d'anar a una Copa d'Europa, pues, a partir d'allà vaig començar a veure que, pues, pues joder, que
0: anava en sèrio.
1: Sí, exacte, que anava en sèrio.
0: Molt bé, molt bé.
3: Jo la veritat que al principi era més com un extraescolar per passar el temps, per sortir una mica de lo que és la rutina de l'escola i de més, i fins quan al cap d'un any o dos de començar a patinar és quan em vaig començar a pujar els nivells i de més i em vaig començar a prendre més en sèrio.
0: Molt bé. I des de que vau començar, bueno, tu en el teu cas, que vas començar a prendre tu molt més en sèrio, vas viure tot molt més intens, vas començar com potser hi havia coses que no destacaves o no valoraves, valorar-les molt més?
3: Sí, jo en el meu cas hi havia moltes vegades que no em prenia molt en sèrio l'entreno i ara pues, és com que has d'anar a saco tot el rato per poder arribar on estem.
0: Clar, per treure el màxim profit, aprofitar-ho tot, oi?
2: Sí. Clar, sí.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: I bueno, com heu comentat, els dos sou parella de patinatge i volem saber com va ser la primera interacció de trobar-vos, perquè clar, què us diuen? Vinga, és la teva parella,
1: ja.
0: Heu de patinar junts,
2: no.
0: Com va ser?
2: A veure, ell feia parella amb una altra noia i bueno, la noia va decidir que, bueno, va decidir que no volia seguir. I com que jo estava al club i pues, bueno, els dos estàvem al club i tal, pues, el meu entrenador em va escriure un dia i em va dir que si volia anar-ho a provar, que pues, els interessava que jo pues, pogués fer parella amb el Biel, no sé què. Jo al principi vaig dubtar una mica perquè no estava del tot segura si no sabia què fer, no sabia si m'agradaria, si se'm donaria bé, si no sabia molt bé què fer, però bueno, va ser a l'estiu del 2024, crec. I bueno, vam anar-ho a provar. el primer dia va ser una mica desastre.
1: Sí, va ser molt desastre.
3: Va ser una mica caos.
1: Bueno, no us coneixeu de res, només de coneguts del club, entenc.
2: Sí, sí, ens coneixem, ja està, del club. Sí,
1: vale,
2: sí,
1: si no éreu com amics d'abans, res.
2: No, ens hem conèixer del club. Vale. I, bueno, al principi era com una mica, per mi era molt complicat, perquè, clar, jo no havia fet mai parelles. És una cosa super diferent a l'individual, perquè es fan elevacions, es fan salts llançats, bueno, coses molt diferents a el que es fa a l'individual. Però, bueno, vam estar com uns quants entrenos provant-ho tal, el meu entrenador sembla que li va agradar i al final pues, vam decidir anar endavant.
0: Que guai, molt bé.
1: Joder. I clar, o sigui, vau haver de connectar com a parella, perquè clar, el patinador està com molt connectats. Com va ser tot aquest procés de conèixer-vos en plan... O sigui, realment, fora de la pista, també us havíeu de... O sigui, quedava o era com amistat només real a la pista o també fora?
3: Bueno, a ver... No, a veure, sí, fora de la pista ens portem bé i de més. Sí que pel tema de que fem molts entrenos i de més, tampoc és que estiguem fora de la pista molt de temps. Però sí, tipo, ens portem bé, sí que no quedàvem gaire, perquè al final ens veiem cada dia pràcticament.
1: Clar,
2: sí,
1: això
2: sí,
1: també,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, ens veiem cada dia.
3: Mica, també ajuda.
1: Home, no, clar.
2: Sí, sí.
0: Surt una mica també per...
2: Però bueno, que jo crec que tampoc ens va costar gaire agafar confiança, no,
1: això,
2: ni
1: exacte,
2: res. O sigui, al principi poder sí que era com una mica més cortante tot. Sí,
0: clar.
2: Que costava una mica perquè pues, bueno, també les parelles és com algo que has d'estar molt junt i tot, però crec que vam agafar confiança ràpid pel poc temps que ens coneixíem, saps?
0: Molt bé. Però abans de ser parella tu t'havies plantejat de ser... De...
2: No.
0: No t'havies plantejat mai?
2: Mai.
0: Vale. I tu, per exemple, sí que sempre, bueno, portes anys fent parella, oi?
3: Sí, jo la veritat que quan jo vaig començar m'ho van proposar així, no, tampoc sabia ben bé, portava un any fent patinatge potser i clar, no sabia tot el que hi havia i em van dir de fer parella i quan vaig provar em va agradar i ara pues, estic super encantat, és de les coses que més m'agrada el patinatge i super content.
0: Ai, perdó. I actualment descarteu potser en un futur dedicar-vos a l'individual o voleu continuar per allà fins que potser pues, voleu fer un canvi? Vull dir, és a dir, si en un futur voleu tornar a l'individual o voleu continuar amb la parella?
2: No, o sigui, nosaltres seguim fent individual, en plan...
0: Ah, feu les dues?
2: Sí, jo i el Biel competim sols també, de manera individual, però en un nivell pues, més normal, en plan, no competim de manera internacional amb l'individual, sinó que aquí a Catalunya.
0: Ah, però també està bé, així també canvieu,
1: clar,
0: no?
1: No fem més parella, fan altres coses.
3: I, bueno, pràcticament les coses de parella també entren coses d'individual i gràcies a entrenar per individual també ens ajuda a poder millorar després a la parella.
0: Ah, molt bé.
1: I què preferiu, individual o parella?
2: Jo parella.
3: Sí, jo també parella.
1: Perquè clar, és que a l'estar a la pista potser estar acompanyat és millor, no? Que estar sola.
2: A veure, a vegades és o sigui, jo crec que s'hi ha de posar més esforç i és més complicat, però a mi m'agrada molt, jo ho disfruto molt, la veritat.
3: Sí, a veure, a mi és que la veritat que des de que vaig començar a fer parella això sempre m'ha agradat i la veritat que també ajuda molt en el tema de competicions, de que el C2, els nervis es reparteixen.
1: Exacte.
2: Sí.
3: I una polla, o sigui, al final
1: us recolzeu entre els dos.
2: Sí, entre els dos, pues
0: feu equip.
1: Exacte.
2: Sí.
1: Molt bé.
0: I al final també ens heu comentat una mica fora de càmeres que entreneu molt, els entrenaments són molt llargs. Com és tot això d'entrenos tan llargs? Perquè al final és molta disciplina, molta dedicació. Com ho gestioneu?
2: Bueno, a veure, jo personalment, que ara mateix estic fent primer de batxillerat, m'està costant una mica més aquest any el tema de gestionar els entrenos, els estudis i tot. L'any passat que estava fent quart d'ESO pues, bueno, podia entrenar quasi tots els dies de la setmana, a caps de setmanes entrenar, quasi cada dia entrenàvem. Aquest any entrenem poder una mica menys que l'any passat, però sí que és veritat que ara que se'ns acosten campionats importants pues, hem de

0: tant entrenem unes poder 12 hores a la setmana.
1: Sí, entrenem 3 dies a la setmana més el cap de setmana, que serien 4 dies.
2: Sí. Hòstia, és que és un esport que requereix molt d'esforç, eh? No, o sigui, no sé si seria capaç, eh?
3: No, jo tampoc, jo però, baixava,
2: eh? I clar, tot aquest esforç que dediqueu, noteu que us ha fet canviar la vostra rutina que potser teníeu abans? Per exemple, jo què sé, l'hora de sortir de festa, a l'hora de potser també, no sé, si potser al menjar heu de menjar una mica més sa, jo què sé, tot aquest rotllo, perquè clar, costa.
1: Bueno, en el meu cas, com que ja porto bastants anys fent el que és parella i portant aquest ritme, és com que ja m'he acostumat, ja no sortia de festa, perquè al final el dia següent també tenia entreno i de més, i tampoc és que m'agradés gaire sortir i de més. I després, pues, pel tema menjar, crec que és més que no influeix gaire, tipus, sí que...
2: Vale.
1: Me deixes una mica el que menges i de més, però no és que diguis de que no puc menjar això perquè...
2: Vale, no és tampoc tan restrictiu.
0: No. Vale. Clar, no, tampoc ens prohibeixen menjar-nos una pizza, saps?
2: Vale, no, a veure, ja ho sé, ja ho intueixo.
0: Tan radical.
2: No, però hi ha esports que, clar, sí, no seria el cas en aquest cas.
0: No.
3: I vosaltres com gestioneu la pressió abans d'una competició important o abans d'un...
0: Ai...
3: Com ho gestioneu?
0: Bueno, a veure, nosaltres també tenim suport psicològic, o sigui, tenim una psicòloga al club que, en plan, ens ajuda i tal per poder gestionar aquestes coses, perquè en el moment en què has d'anar a un campionat així d'important, doncs és normal que hi hagi tensió, hi ha nervis, hi ha enfad, en plan, ens enfadem.
2: Entre vosaltres?
1: Sí.
2: En sèrio? Oh.
0: Bueno, hi ha més tensió entre tot,
2: vale,
0: i pues,
2: clar, és que...
3: està tot a flor de pell.
0: Clar, és que una mica complicat. Llavors, pues, sí que és veritat que pues, tenim la psicòloga que pues, ens ajuda pues, a poder-ho gestionar tot millor, i bueno, també que, amb el que hem dit abans, que entre nosaltres pues, també pues, ens apoyem, i que si un dia un està malament, pues, l'altre tira més del carro o al revés.
3: Molt bé.
1: Sí, bàsicament és això, tipus... Al final, si ens enfadem o no, és bàsicament perquè portem tota l'atenció de que estem de campionat.
2: Clar.
1: No és perquè realment ens portem malament o de més, sinó és bàsicament pel moment.
0: Que tampoc ens enfadem com a tal, però poder diem algun comentari.
2: Clar, a veure, això passa.
0: Algun comentari que no hauríem de dir. O...
1: Sí, que li posen les culpes als de més perquè no... Això, però...
3: Però és que és normal.
0: Però és normal, perquè sí, són moltes hores junts, sí. I és com... És com una relació de parella, és que és quasi lo mateix, o sigui, és com si tinguéssim un matrimoni aquí. Sí.
2: Hòstia, clar, no, clar,
0: no, clar, és que passem moltes hores junts, de veritat.
2: I tot aquests processos d'estar mentalment fort i tal, heu tingut algun moment en tota aquesta etapa que us hagueu com rendit i heu dit, és que m'està costant molt seguir?
0: Jo sí, n'he tingut uns quants. O sigui, jo ara, per exemple, ara mateix estic en un moment en què m'està costant perquè estic d'exàmens finals, ja tinc els últims exàmens, ho tinc tot acumulat a sobre, com que marxem entre setmana, marxo 3 dies que no vaig a col·le, tinc exàmens, me'ls han de canviar de dia, llavors se m'acumula tot, més els nervis del campionat, més els entrenos, llavors estic en un moment que... m'està costant una mica...
2: I com ho gestiones? És a dir, a què recorres per intentar no... saps, no caure?
0: Bueno, intento pues, anar fent poc a poc, pensant que pues, al final és com que al final tot aquest esforç pues, tindrà un benefici, acabaré pues, tenint el que jo vull, el que he estat lluitant durant tota aquesta temporada, i pues, al final pues, poc a poc vaig fent.
3: Però vosaltres formeu part dels esportistes d'èlit d'Espanya? És que
2: és veritat.
3: Nosaltres coneixem a gent que, per exemple, del hockey i tal, que doncs formava part de la selecció espanyola i tenia com benefici amb el tema dels estudis, que potser a la selectivitat amb
2: uns 5 això...
3: entren. Vosaltres no formeu part?
0: No, perquè en el patinatge per poder tenir com aquest com que perquè et deixin pues, treure't optatives, lo de treure un 5 a la tele, has d'haver anat a un mundial.
3: Ah, vale.
2: Ahir no he anat a mundial. Hi ha mundial de patinatge, no?
0: Sí.
2: I podeu anar, o sigui, teniu...
0: Però és que és molt complicat. Sí.
3: Vale.
2: Però sou capaços d'arribar? Creieu que sou capaços?
0: Jo ara mateix...
2: Home, heu arribat a l'europeu, no?
1: Bueno, a veure...
0: Jo ara mateix...
1: Potser entrant al nou any, tipus, és el nostre primer any de sènior, potser en aquest moment no...
0: No, però
2: més endavant.
1: Però si entrenéssim i de més, jo crec que sí.
3: Clar, és que porteu molt poquet en els llocs, no?
0: Portem 2 temporades, sí, fent parelles.
2: Sí. Clar, relativament és poc, sí.
3: I amb el tema dels estudis, com us organitzeu, com ho feu? És a dir, tu has dit, doncs anar fent...

0: a poquet, tal, però que teniu uns horaris establerts o com ho gestioneu, com ho feu?
1: Bueno, jo intento buscar lloc on no el tinc, o sigui, jo, a part, bueno, sóc entrenadora també del Sant Josep i pues, també ja tinc una tarda que entreno, o sigui, un dia menys. Però bueno, que vaig buscant llocs per poder estudiar i al final pues, plan, no m'ha estat gens malament.
0: Molt bé.
2: Home, és una gran sort. Perquè sí. Tu estudies?
3: Jo realment estic estudiant grau superior d'esports.
2: Ah, vale.
3: I doncs, clar, a veure, sí que no és tan exigent potser que un batxillerat, i doncs no... O sigui, sí que menja temps, però no és tant com un batxillerat.
2: No és tant. Tu pots combinar millor, no?
3: Sí. I doncs també, pues, sí que tinc més temps que potser algú que fa batxillerat o ja està, a la universitat.
2: Clar, és
0: llavors, cap a un futur, a nivell, a nivell de treballar, tens pensat dedicar-te a l'esport, oi? Vull dir, amb el patinatge o amb algun altre esport?
3: Sí, bueno, ara estic pensant de fer fisioteràpia.
0: Ah, molt bé.
2: Molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
2: I en tot aquest procés que esteu vivint, aquest estil de vida que porteu, creieu que té una data límit o ja o no voleu pensar en quan pot acabar?
3: Jo prefereixo no pensar-ho.
2: No penseu.
1: Jo prefereixo no pensar-ho.
2: Però creieu que algun dia això haurà d'acabar o no?
1: Sí, no sé, s'ha d'anar mirant perquè també jo l'any que ve faig segon de batxillerat, llavors pues, també s'ha de veure com, yeah, com es gestiona tot això perquè clar, segon de batxillerat, bueno, que vosaltres ja l'heu fet, suposo que...
2: Ens va costar i no fèiem 10 hores a la
1: no,
2: setmana.
1: No, ja, per això. Que...
2: Però bueno, si tu gestiones, tu pots treure perfectament.
1: Podéssim complicar una mica i a part que crec que ell també ha de fer pràctiques i coses, i llavors poder també...
2: I per part del club us donen llibertat, és a dir, si un dia dieu, és que no puc venir a entrenar, us diuen, no passa res, o us fan en plan un avís com, no us podeu saltar els entrenos?
3: Depenent del dia, jo crec. Tipo, yeah. Si és un dia d'aquests que s'acosta el campionat i de més, ja directament tu inconscientment intentes no faltar l'entreno, però si has de faltar perquè tens un examen o algú, si és un dia així molt puntual sí que pots
1: tipo, faltar. No ens diu res el nostre entrenador.
2: No. Vale. No, us comprèn.
1: Sí.
3: I si no, pues es busca un altre dia. En comptes de no entrenar pues aquell dia, es busca un altre. Molt i bé. Recuperem l'hora.
0: Al final és que si teniu una constància, si un dia falles, no passa.
2: Clar,
0: és que us esteu saltant l'entreno cada dia.
2: Clar,
0: saps? Vull dir, no, sí, que ja sou conscients de l'importància. També us volíem preguntar que gràcies doncs, al vostre talent i com d'haver-ho feu i tal, al final, doncs, com hem dit al principi, doncs, heu adquirit doncs, alguns premis i heu arribat ara, comenceu amb el Campionat d'Espanya. Per vosaltres, què significa tindre tots aquests reconeixements i estan arribant tan lluny?
3: Per mi al final és com una recompensa per tot l'esforç que hem fet, sí, i tipo, tot el que hem treballat, tot el que hem passat de pues, moments que hem tingut pitjors i millors, i al final pues, tot té una recompensa. I crec que pues, guanyar un premi o quedar en posicions així o anar a competicions així importants, pues, al final per això estàs entrenant.
2: Clar.
0: Molt bé, sí, sí, sí.
1: No, sí, sí, o sigui, jo sento com un orgull a dins que quan, o sigui, durant el procés, és un procés que és dur i es passa malament, hi ha moments, com ha dit ell, que són bons, però també hi ha molts moments dolents que la gent només veu com, veu la medalla, veu la copa i es pensa, mira que fàcil, han aconseguit una, saps? Però no és gens fàcil, hi ha moments molt durs i de que passes hores entrenant una cosa i que poder no et surt... però al final és el que diu ell, que tot esforç pues, té una recompensa i al final si tu treballes, pues, ho aconsegueixes.
0: Clar, el moment de guanyar deu ser super eufòria, no? Allà, he guanyat, no? Clar, estem amb això.
1: Sí, clar, en el fons no, o sigui, el que recordes primer és pues, tots aquests moments així com el que dius tu, pues, d'eufòria, d'haver que... aconseguit alguna
0: cosa. Molt bé.
2: I de tots aquests premis i reconeixements que heu obtingut, hi ha algun que recordeu amb especial estima? Que digueu, aquest és que em va marcar molt.
3: Bueno, tipo, a mi em va marcar el de poder anar a una Copa d'Europa, que al final és el que més hem arribat de moment. Exacte. I és com he treballat tot això per poder arribar aquí i al final, vulguis o no, pues, és un orgull de poder fer això.
1: Sí.
2: Diríeu que el d'Europa és el que més us ha marcat,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
2: Que heu quedat tercer?
1: Tercer
2: d'Europa, eh? Tercers. Perquè la gent no sàpiga, perquè clar, s'ha de saber.
0: Oi,
2: i ara ja, més reflexiu, O sigui,
0: reflexionem.
2: Alguna cosa, però ja tant pot ser professionalment o personalment, que us hagi, el patinatge us hagi ensenyat a vosaltres?
1: A mi el patinatge sobretot m'ha ensenyat a ser constant amb tot. Tipo, molta gent a mi quan em coneix em diu, és que ets una persona que ets, tens una disciplina, tens un esforç constant. O sigui, jo no només soc disciplinada en les, en plan, en l'esport, sinó que jo, per exemple, en els estudis també soc superdisciplinada, tinc com una constància cada dia estudiant, entrenant, doncs, per a poder aconseguir coses, i la gent com quan em coneix diu, és que com pots estar tot el dia fent això, estàs, no pares, en tot el dia estem al sofà, yeah, saps? És com, i això és el màxim que m'ha ensenyat el patinatge, esforçar-me per el que vull i...
0: I et sento orgullosa.
1: Sí,
2: la veritat. Imagina l'aprenentatge.
0: Sí. Home, sí. Sí, sí, sí.
3: I, bueno, jo, pues, la veritat que també més o menys igual que ella, de, pues, buscar el que treballes, al final també és una cosa que entra a un punt de que volies començar passant-ho bé i al final has acabat treballant així per poder arribar a aquests nivells i de més, pues és això, és poder arribar a fer...
2: Home, clar.
0: Però això també està bé, que...
2: Clar,
0: o sigui,
2: total.
0: Comences poc a poc, llavors ha sigut una cosa supernatural, gens forçada, sí, i potser per això també teniu tanta estima i us agrada dedicar-vos-hi tant, perquè si al final us ho haguessin com inculcat i
2: pues
0: forçat,
2: ja, clar,
0: al final arriba un punt que canses i dius, ostres, jo aquí per estar obligat no estic, saps?
1: Clar, no, és algo que fem perquè ens agrada i perquè... Pues, tenim aquesta passió i si, si és el que dius tu, si estiguéssim obligats a fer-ho al final diries, vinga, adeu, no, perquè no puc,
2: clar,
1: més.
2: Totalment.
0: Sí, sí, sí, molt bé.
2: I... Ai, no, tinc una pregunta que m'ha oblidat, que volia dir.
0: No ho sé. Aquest, aquest nivell de connexió no arribem encara.
2: Bueno, sigue, sigue.
0: Vale.
2: Aquesta la volia dir.
0: No, us volíem preguntar quin és, per exemple, doncs, algun campionat o algun lloc que vulgueu arribar, el vostre somni?
1: Home, a veure, el meu somni seria anar al Mundial, òbviament, plan, el màxim que podria arribar, però sí que és veritat que, com hem dit, bueno, com hem dit abans, que és molt complicat, penso ara mateix, poder arribar a un Mundial, perquè és una cosa que necessites molts anys, plan, portem només 2 anys fent parelles, doncs necessitaríem bastants més per poder arribar-hi, però sí que és veritat que seria un objectiu que m'encantaria, però bueno, bastant sueño.
2: Perquè el Mundial s'aconsegueix si quedes primer d'Europa.
1: Sí.
2: Vale, llavors és primer d'Europa, primer d'Àsia, primer d'Amèrica, no? No.
1: Sí.
2: Sí?
1: Bueno, penso que sí.
2: Ah, vale. Vale, vale, llavors després...
3: Bueno, a part d'això, suposo que també necessites una puntuació...
1: Sí, ah, vale. Una puntuació.
2: Vale, vale. Okay.
3: Sí, és com que et demanen uns mínims a part
1: de la classificació.
2: Sí. I ara m'ha vingut la pregunta, eh? Obteniu algun benefici econòmic quan guanyeu?
3: No,
2: no, eh?
1: Fins que estem un munt de diners per guanyar la copa i la medalla.
2: Que, òbviament ja és molt, però clar.
1: Però no ens paguen
2: res, eh?
1: Res, res.
2: Ni al club, res.
1: No, res.
2: Bueno.
0: I quan marxeu de viatge i això,
1: tot de la butxaca.
2: Clar, és que...
0: A vosaltres, sí. No us subvencionen, no, el club.
2: És que, ostres, és que...
1: Ni la federació ni res.
2: No? Clar, és que la federació hauria de... No?
1: Sí, per exemple, ara, el dimecres que vens, marxem a Màlaga al campionat d'Espanya, sí, i ens ho paguem tot nosaltres.
3: Sí.
2: Uau.
1: Bueno, i clar, lo nostre, més lo dels nostres pares, la nostra família...
2: No, clar, l'acompanyament... Perquè... Clar,
3: més lo de l'entrenador, perquè...
1: Més lo de l'entrenador, que li hem de pagar nosaltres.
3: Ah. Al final... Hombre, al final ens està entrenant cada dia, ens està acompanyant allà a la,
1: clar,
3: competició.
1: L'entrenador,
3: és com
1: no s'ho pagarà
3: qualsevol
1: ell,
3: esport que, bàsicament,
2: clar, clar, clar,
3: si t'han d'acompanyar perquè és la seva feina i de més...
2: No, l'has de pagar. S'ha de pagar,
1: sí,
2: tot.
1: S'ha de pagar. Sí, no, no, sí, sí, però que la federació no es fa de nada. No.
2: Pues a veure si ens escolta la federació.
1: A veure si li arriba.
2: Joder, macho,
0: comunicado.
1: Que... Comunicado.
2: Vale.
0: Ja l'ha tocat.
2: Sí, sí, però... Da igual, vale.
0: Per què?
2: És que...
0: Ah, bueno, pues no. Vale, pues fes aquesta.
2: I actualment, a competiu i tal, tu has dit, Cesc, que tu entrenes al Sant Josep.
1: Sí.
2: I tu fas, entrenes algun grup?
3: O no, i ara mateix estic amb el cicle que estic estudiant i la resta és per entrenar i estudiar.
2: I, per exemple, Cesc, a tu t'agrada, no, entrenar? Creus que... De gran,
1: sí,
2: podria ser una possibilitat de feina o de fer alguna, quan siguis més gran, dedicar-t'hi més a aquest...
1: Bueno, a veure, crec que el patinatge mai ens donarà de menjar, o sigui, tu no et pots,
2: vale,
1: dedicar només
2: no
1: al
2: pots,
1: patinatge,
2: eh?
1: No.
2: No, vale.
1: poder a la llarga, quan ja tinguis una fe, en plan, quan siguis molt més gran, poder, sí, però sí que és veritat que si ets entrenador, pues, t'has de complementar amb algú més, o sigui, has de treballar d'altra cosa. I que jo aquest any, o sigui, és el meu primer any entrenant, i la veritat que és algo que m'agrada, o sigui, ho he disfrutat molt, és algo que m'agrada molt, perquè penso que com transmetre la meva passió com d'aquest esport a nenes que són petites, pues, és com algo super bonic de veure. Entre 7 i 10.
2: Ah, vale, són petites.
1: Sí, sí, sí, són petites.
2: A tu t'agradaria?
3: No, a veure, jo l'any passat sí que vaig estar entrenant en un grup de nenes petites, i sí que és veritat que vaig haver de deixar-ho per centrar-me més en el que són els nostres entrenos i de més, perquè al final pues, es necessitava, però sí, és una cosa que al final estàs ensenyant el que has après tu.
2: Ah, és que està molt bé.
3: I a més que estàs fent que la gent més petita i les petites del club i de més aprenguin a bàsicament com has après tu, i clar, crec que és una oportunitat perquè totes les nenes i de més puguin passar-s'ho bé i aprendre.
2: Totalment.
0: I que millor que la persona que t'ensenyi sigui algú que ho està vivint, clar, i sap el que és, perquè si no ningú t'ensenya el mat, vull dir, no,
2: no
0: connectes,
2: sí,
0: tant,
2: sí, sí. No, total, sí, sí,
0: sí, sí. I clar, has dit tu que mai el patinatge et donarà de menjar.
1: No.
0: Vosaltres creieu que el patinatge realment té el reconeixement que mereix?
1: Jo penso que no, perquè per exemple el patinatge no és un esport olímpic. O sigui, el patinatge sobre gel sí, el patinatge sobre rodes no.
2: No.
1: I jo penso que, pues, bueno, a mi m'agradaria que en un futur ho pugui ser, perquè penso que és un esport que, pues, és molt minoritari. En Catalunya poder no tant, perquè pues, no, se sent parlar,
2: sí,
1: bastant de patinatge
2: bastant,
1: aquí a Catalunya, però sí, fora, sí, de Catalunya no hi ha gairebé clubs de patinatge. Poder pues, en zones més tipus Portugal, Itàlia, i d'aquí Espanya, pues, Galícia, uh-huh, i no sé quin...
3: Clar, hi ha zones que sí que és, sí, més com aquí, com per exemple Itàlia també és un lloc que es fa bastant, hi ha també molta influència, hi ha moltes parelles que són bastant bones del nivell i de més, perquè és algú que s'entrena, i hi ha zones que, com per exemple, pel que he entès i de més, a Itàlia, per exemple, si ets un nen que patina i de més, estan com que t'obliguen a fer parella pel simple fet de que estan buscant de que cada vegada hi hagi més parelles, perquè és un esport que tu pots escoltar de que hi ha patinatge i de més, però justament de parelles n'hi ha poques.
2: A poc de ser noi i noia.
1: Sí, sí.
2: Ah, no pot ser noia, noia, no, o noi, noi?
3: De no. Moment no.
1: De moment no.
2: I això per què no es pot fer? Quin problema creieu que pot haver aquí?
1: La veritat que no sé, però sí que és veritat que pel tema de la força i tal, poder seria complicat.
3: Sí.
1: O sigui, seria molt complicat, clar, trobar a una... O sigui, és més fàcil trobar un noi que sigui molt fort a una noia, sí, que estigui molt fort.
3: O sigui, no significa que no es pugui fer.
1: No, sí, clar que no, que sigui, possiblement hi ha alguna noia que pot aixecar-me a mi, saps? O sigui, no dic que no, però
2: vale, vale,
1: jo no podria aixecar a
0: una
1: plan,
0: noia,
1: no, no podria jo, saps?
0: Bueno, és el que has dit tu, el tema de la força.
1: Sí, jo tu, penso, sí, que és això, el principal.
2: Vale, vale, vale.
0: Molt bé, doncs estem arribant al final del,
2: sí,
0: programa ja. I
2: passa ràpid això.
0: Sí, i us volíem preguntar si ens podríeu definir la vostra trajectòria amb una paraula.
3: Constància.
2: Sí. Constància.
1: Esforç.
2: Mira.
0: Molt bé.
2: Ha quedat clar, ha quedat, sí, clar. Tota,
0: sí,
2: l'entrevista s'ha repetit molt,
0: sí,
2: aquesta constància, dedicació, esforç.
0: Sí. És que és com s'aconsegueixen les coses, al final, aquí sempre ho diem.
2: Sí, sí, sí.
0: Quan va venir batxillerat, també ho van,
2: home,
0: dir.
2: Sí, sí,
0: això.
2: Sí. I també amb els artistes, amb tots.
0: Tothom.
2: Tots. I quin consell donaríeu a una persona que ara vulgui entrar? Petita. Una persona petita que vulgui dedicar-s'hi.
1: Pues que si de veritat ho vol, que lluiti per poder-ho aconseguir, per poder-ho fer i per poder-hi arribar.
2: Que s'hi pot arribar.
1: Que s'hi pot arribar, que no és impossible.
3: Sí, i que ho digui, perquè és que literalment al final t'ha d'agradar, perquè si no és, com hem dit abans, és molt difícil fer una cosa que no t'agrada i tenir el sacrifici de fer tants entrenos, tantes hores i de més. Si al final no t'agrada,
2: no
3: arribaràs gaire lluny.
2: Total, això està clar.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies
2: per
0: haver vingut.
2: Venir,
1: gràcies a vosaltres.
0: I esperem que us hagi passat superbé. I esperem que doncs, la gent pugui connectar amb un esport, perquè no havíem portat a cap esportista.
2: No.
0: De moment. Esportistes, no,
2: no, no, no, els primers. I mira quins primers.
0: Sí. Però no marxeu, perquè ara arriba la nostra secció especial de l'expressió de la setmana.
2: O sigui que expliquem de què va, no?
0: Sí. Doncs, Biel, doncs, expliques de què tracta?
2: Sí, de què tracta. Doncs des d'aquí a tota Ona volem fer que el català se segueixi parlant. Per tant, volem, bueno, us proposarem una expressió catalana que ja no s'utilitzi tant. O que ja no, bàsicament no s'utilitzi.
0: Que no s'utilitzi. Vale.
2: Per tant, us direm l'expressió i heu de dir, o sigui, heu de dir si sabeu el que vol dir. És a dir,
1: heu de
2: dir-nos... Vale. El significat de l'expressió.
1: Vale.
2: Si no sabeu el que vol dir, ho diem nosaltres, vale?
1: Vale, vale.
2: Però en principi, si ho sabeu, molt millor. Quedeu millor.
0: Vale. L'expressió d'aquesta setmana és fer mans i mànigues. Sabeu què vol dir?
2: Vinga, va, penseu, penseu. Què pot ser? Fer mans i mànigues.
1: Sembla com esforçar-se, no?
2: Sí. Molt bé! L'heu clavat, la sabíeu o no? O l'heu intuït?
1: No, però
3: hombre,
1: no sé, l'heu intuït.
3: Potser està una mica relacionat amb l'entrevista com a tipus d'esportista...
0: D'esforçar-se, sí.
2: Però això ho hem posat.
0: Sempre
2: ho hem posat.
0: Sempre intentem com relacionar-la, perquè sí que és molt guai. Sí, sí, doncs és això.
2: És una frase que vol dir, bàsicament, esforçar-se molt per aconseguir alguna cosa. Per exemple, doncs, si jo dic, vaig a fer mans i mànigues per arribar a temps. Doncs és com vaig a fer el possible, em vaig esforçar al màxim per poder arribar. Però clar, perquè... No s'utilitza aquesta expressió, Emma? Perquè...
0: Aviam, aquesta expressió ha deixat de fer-se servir bàsicament perquè estem com minimitzant el vocabulari i anant a lo senzill, com ho vaig intentar molt, vaig a fer el possible i bàsicament per això que minimitzem no,
2: sí, sí.
0: El
2: clar,
0: vocabulari.
2: I arriba un punt que
0: sí, sí.
2: No es fa servir.
1: Sí, expert, no?
2: Expert.
1: Sí, expert. Sí,
0: expert. Però fer mans i mànigues potser és com de fer això, no?
3: Sí, clar.
1: Remengar-se.
2: Com que quan...
1: Em vaig a preparar, saps?
2: Exacte. Com... pues, sí, pues, de fet té aquesta relació,
1: jo crec que...
2: Sí, sí, sí,
0: sí. Sí,
2: molt
0: bé. Doncs moltes gràcies per haver vingut, esperem que us ho hagueu passat superbé. I res, que ja tocava tornar.
2: Ja tocava tornar perquè portàvem temps i, jo,
0: un mes
2: teníem
0: ja
2: ganes, teníem ganes.
0: Sí, sí, sí, ho hem disfrutat molt. I sí. Res, doncs,
2: bueno, que sapigueu que s'està acabant la temporada, o sigui que estigueu atents al que anem penjant perquè se vienen cosites, se vienen cosites.
0: Sí, sí, moltes cosites.
2: Moltes cosites, oi?
0: Sí, moltes cosites. Molt bé, doncs aquí ha estat a tota Ona, la veu que vibra.
2: I no s'abandona. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.
0: Ens veiem, adeu.
2: Adeu.
4: Ona Bitlles. El teu nou punt de trobada a Torrelavit es diu Cafeteria Isaacs. Vine a descobrir la nova cafeteria de Torrelavit, on podràs gaudir de bons esmorzars de forquilla, o si ho prefereixes, un bon cafè i una selecció immillorable de bones pastes dolces. Al carrer Segimon Tomeu, número 2 de Torrelavit, Cafeteria Isaacs. T'esperem. Ona Bitlles.

0: Molt bona tarda, oients de Hora Bitlles.
1: Benvinguts un dia més al nou programa Retorn als 80. Vinga, repassem més temes guais dels anys 80, a l'Italo Disco, un so fantàstic d'aquella època dels 80, que ens feia ballar moltíssim a les pistes de balls d'aquella meravellosa època. I per començar a la pista de ball de Ona Villa, tenim el tema Dream Warrior.

Quin gran tema aquest Dink Warriors d'aquella meravellosa època dels 80. I ara seguim amb un altre gran èxit d'aquella època, Angel in Disguise. Vinga, que gaudiu

Vinga, vinga, que no decaigui el ritme a la pista de ball de Ona Villas. I ara seguim amb un altre gran tema dels 80, Arrow Love.

Som-hi amb un altre gran tema dels 80, d'aquell italodisco del bo. Fantasy Girl, vinga, a ballar, a ballar.

Visca, visca el tardeo de Ona Villas. I ara seguim amb un altre gran tema a la pista de ball d'Ona Villas, Bad Boy.

seguim deleitant a la pista de ball d'Ona Villas amb molt bona música d'aquella brillosa època, i ara ho tenim el tema Fox and the Run.

Vinga, vinga, i no pareu de ballar a la pista de ball d'Onevilles. I ara el següent tema que us farà ballar, Like Sombrero.

vinga, vinga, i un dia més arribem al final del programa i ho fem amb el tema Baby. Espero que hagi disfrutat d'aquests bons temes d'aquella meravellosa època dels 80, que us hagi fet llevar, que us hagi disfrutat, que hagi ballat força. Això es tracta d'aquest programa d'aquí. I res, ens retrobem el pròxim dissabte a la mateixa hora. No falteu, sisplau, que tingueu una molt bona setmana i sigueu superfeliços.

0: Ona Bitlles.
1: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara gaudeix del Sac de Sons, 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons, música sense cànons ni taxes especials.
2: Què tal, com esteu a punt d'obrir, de deslligar i de posar en dansa un nou Sac de Sons? Sí, doncs, vinga, va, som-hi! Comencem, com sempre, amb música ballable, en aquest cas, com sempre, també de la dècada dels 80, i avui, amb els Wigs & Co, aquest és el What You Will, i és el que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gargallo. Junts compartirem aquests 60 minuts de música des d'aquí, la teva ràdio local. Sigueu, doncs, molt benvinguts!

Així hem començat deslligant avui el sac de sons amb els Wings and Co. Aquest era el Rock Jewel, que és el que ens ha fet començar-lo, hem dit, a deslligar. Però deslligat no ho està del tot. Només ens queda aquesta per acabar-lo ja de deslligar totalment. Els Tavares també els coneixes prou bé. Aquest és aquell que diu Heaven must be missing an angel.

0: Doncs ara sí, ben deslligat ja el nostre sac, afegint-hi aquests els Tavares. Heaven must be missing an angel.
1: Una bona quantitat de pop.
2: Una cullerada de rock.
1: Un polsim de disco.
2: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons. No deixis que t'enganyin. Sex and drugs and rock and roll.
0: Entrem ja en matèria i anem amb calma. Comencem amb calma i tranquil·litat després d'aquestes dues ballables. Una, amb calma. La calma brutal de l'Ènia. Only time.

Podríem dir que Enya és la compositora autora de New Age més reconeguda. Viu, ella és irlandesa, viu a Irlanda, separada de tot el món, amb el seu gran castell, els seus gats, i d'allà no en surt. Potser el que sí surt, i surt molt bé, és la seva música, o era la seva música. Fa molts anys enrere, feien parella en John Anderson i en Vangelis. Junts van publicar diferents temes, entre ells a l'State of Independence, que en un moment donat la Donna Summer el va versionar, i ara fa doncs uns 10 anys aproximadament que l'Andrea Corr també la va fer a la seva manera. És aquesta la que està sonant, la forma, la versió d'Andrea Corr.

0: Aquesta és la versió que en va fer l'Andrea Gore, la seva visió d'aquesta clàssica de John Anderson i en Vangelis, l'State of Independence, i l'incluïa al seu àlbum Lifeline.
1: Sac de sons. Pren-te'l com a mínim un cop per setmana. El millor remei contra l'estrès.
0: Doncs no tenim massa clar si és el millor remei contra l'estrès, i de fet ho estem investigant des d'això fa uns quants anys. Però si estàs aquí, és que realment això funciona. Unes vegades guanyes, altres perds, i a vegades ve de gust escoltar Bee Gees, You Win Again.

Un dels temes de la llarga, llarguíssima discografia dels germans Gibb, els Bee Gees. Aquest és el You Win Again que hem escoltat ara. Si sou fans de Coldplay, doncs ara tindrem Coldplay. Però si sou fans també dels Kraftwerk, també tindrem els Kraftwerk ara mateix. Com pot ser dos estils diferents en un mateix moment amb dues bandes diferents? Doncs molt fàcil. Els Coldplay són uns grans fans de la formació alemanya Kraftwerk, els avis, podríem dir ja, del que és el techno. Doncs ara uns quants anys van voler fer un homenatge amb els Kraftwerk i van publicar aquest Talk. És una versió d'aquell Computer World de principis dels 80 dels Kraftwerk.

0: Així sonava aquest tribut, diguem-li així, dels Coldplay cap als Kraftwerk. Aquest era el seu Talk.
1: Si et vas perdre allò que sonava quan érem joves, fes com jo, escolta el Sac de Sons, la música al nostre estil.
0: Doncs sí, la música continua sonant al nostre estil. Ara una estoneta de guitarreo. Sí, doncs vinga, som-hi amb els Doobie Brothers. Això és Rocking Down the Highway.

0: Abans d'aquest Call on Me de Glenn Frey en solitari, deixant la seva banda a un costat, els Eagles, doncs abans d'aquest tamarro, doncs un altre dels tamarros guitarreros, dels Doobie Brothers, era el Rocking Down the Highway.
1: Un moment! Vaig a raspallar-me les dents i torno!
2: Sac de sons. La música al teu estil.
1: Vinga, vinga! Música amb canya!
0: Ja sabeu què passa quan la Carla ens demana música amb canya, no? Doncs vinga! Som-hi, Revolution Beatles!

Si sí, aquests quatre eren de Liverpool i ens van deixar aquest Revolution, n'hi ha uns altres que eren del Vendrell i ens van dir que Miami Beach, déu-n'hi-do, però aquí n'hi ha més. Els Laxan, també guitarrero total, un dels primers treballs que publicaven la penya.

0: Els Lacs amb Busto, recordant vells temes, vells treballs dels principis de la banda del Vendrell.
1: Sac de sons, la música al teu estil.
0: Sí, sí, la música continua sonant encara uns minuts més del nostre estil. L'estil ens el posarà ara Mike Oldfield. Aquest és el Shadow on the Wall.

També, cap a mitjans de la dècada dels 80, Mike Oldfield publicava l'àlbum Crisis i aquí s'incluïa aquest Shadow on the Wall. I ara, dels 80, ens n'anem directes a l'any 1991. Va ser el 25è aniversari de la banda Nitty Gritty Gerben i d'un concert que van fer per celebrar aquests 25 anys. Es va publicar aquest Cadillac Ranch.

Aquest va ser el darrer track que es va incloure en l'àlbum aquest de la Nitty Gritty German, Live to Five, per celebrar els seus 25 anys a sobre dels escenaris. Això va ser a la zona d'Alberta. I ara sí que nosaltres ja anem plegant veles. Marxem amb els Police. És el que serveix per dir-te adéu-siau, a reveure i fins la propera setmana. Un plaer haver-te acompanyat. Ens veiem d'aquí a 7 dies. Salutacions de Xavier Gargallo. Com sempre diem, sigueu bons, sigueu feliços. Marxem amb aquest So Lonely.

0: Ona Bitlles.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 4 al 21 de juny torna un dels títols imprescindibles de Mozart, en aquest cas al Gran Teatre del Liceu. Avui, Le Nozze di Figaro.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Le Nozze di Figaro és una òpera bufa, per tant còmica, dividida en quatre actes amb música de Wolfgang Amadeus Mozart i llibret en italià de Lorenzo da Ponte, tot i que basat en la comèdia teatral de títol homònim de Pierre de Beaumarchais de l'any 1784, que és la segona part de la comèdia El barber de Sevilla. L'estrena de l'òpera va ser a Viena l'1 de maig del 1786. Podríem dir que amb un èxit relatiu, més aviat discret, tant és així que al cap de pocs dies de la seva estrena es va programar un títol, en aquest cas de Vicent Martín i Soler. A Catalunya va arribar Le Nozze di Figaro el 4 de febrer del 1916, també al Gran Teatre del Liceu, teatre que l'acull del 4 al 21 de juny en una nova producció signada per Marta Pazos i amb una forta presència de talent local. En quant als personatges principals que intervenen a Le Nozze di Figaro de Mozart, Figaro, precisament, el nostre protagonista, és el criat i com del comte d'Almaviva, a qui va ajudar-lo a casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla, la primera part de l'obra de Beaumarchais i que posteriorment transformaria en òpera, entre d'altres, Gioachino Rossini. El paper de Figaro és un paper per baríton o baix baríton amb molt de carisma. Susanna és la criada de la comtessa d'Almaviva, promesa de Figaro i objecte de desig del comte d'Almaviva, paper per soprano que demana flexibilitat vocal i agilitat. El comte d'Almaviva és l'antic Lindoro que va aconseguir casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla. Ara, ja madur, convertit en baix baríton o baríton, ha de tenir autoritat, elegància i, per descomptat, agilitat vocal. La comtessa d'Almaviva, de nom Rosina, està enamorada del comte, el barber de Sevilla, i encara n'està enamorada ara, a les noces de Figaro, però està dolguda per les fugides nocturnes del seu marit. Paper el de la comtessa per soprano lírica, que ha de cantar amb una enorme elegància i un excel·lent sentit del fiato, la respiració típicament mozartiana. Cherubino és un patge de la noblesa, adolescent, que desperta del seu sentiment amorós i, en conseqüència, té tot el dia les noies al cap. És un paper de nen cantat per una mezzosoprano que ha de dominar la coloratura. Marcellina és la criada del doctor Bartolo, poc important, el barber de Sevilla, que ara apareix com la seva antiga amant i mare de Figaro. És un paper aquest per mezzosoprano. El doctor Bartolo és l'antic tutor de Rosina, ara el metge del Palau, que s'acaba descobrint que és el pare de Figaro. Paper el de Bartolo per baix còmic de relleu relatiu. Don Basilio és el sacerdot de qüestió de reputació, el barber de Sevilla, ara mestre de música de Susanna, un tenor que té àrea pròpia que s'acostuma a suprimir. Destacarem també la part de Barbarina, la filla del jardiner Antonio, que està enamorada de Cherubino, paper per soprano, i Antonio, el jardiner del comte d'Almaviva, paper per baix còmic secundari. També hi ha un notari, que és Don Curzio, un paper còmic secundari, en aquest cas per tenor. En tot cas, Beaumarchais, molt orgullós de conèixer Espanya en l'època en què des de França se la veia com un país exòtic i quasi perillós, va voler demostrar les seves familiaritats amb Sevilla i la seva gent escrivint la comèdia El barber de Sevilla l'any 1774, no exempta de certa sàtira social, ja que els assumptes d'amor de l'incapaç comte d'Almaviva ha de resoldre'ls el seu criat, el despert i intel·ligent Figaro. Beaumarchais va donar una prova més dels seus coneixements sobre Espanya en una segona part, Les noces de Figaro, que la censura va mantenir amagada fins que per desig personal de Maria Antonieta va donar pas a l'obra teatral l'any 1784, on, entre somriures i gràcies, s'ocultava un missatge molt més dur contra els injustos privilegis de la noblesa. De fet, l'obra va estar prohibida per tota Europa, però l'emperador Josep II d'Àustria, el germà de Maria Antonieta, sempre atent a donar una imatge liberal i tolerant, va decidir autoritzar la conversió en òpera de la citada peça teatral, encara que va procurar que les escenes més reivindicatives no apareguessin de manera explícita en aquesta òpera. Mozart va convertir la història de Beaumarchais en una òpera còmica italiana sense cap mena de relació musical amb Sevilla o amb Espanya. De fet, la complexitat de l'òpera va fer que el seu èxit a Viena fos relatiu. En canvi, a Praga va convertir-se en un èxit rotund i els diumenges per la tarda es ballaven peces extretes de la partitura en els balls populars de la ciutat. La qual cosa va motivar que l'empresari de l'òpera italiana a Praga sol·licités a Mozart i el seu llibretista Lorenzo da Ponte una nova òpera, i així naixia un títol també indispensable del catàleg operístic de la cultura occidental, com és el Don Giovanni, que s'estrenava l'octubre del 1787. En tot cas, avui El nostre protagonista no és Giovanni, sinó Figaro. Per tant, anem a situar-nos a l'inici de les noces de Figaro de Mozart.

A l'inici de l'òpera, Fígaro i Susanna, la seva promesa, criats del comte d'Alma Viva els dos, prenen mides de l'habitació que ocuparan en casar-se per poder col·locar-hi el llit, tal com sentim ara mateix de fons. Susanna no vol que s'instal·lin en aquesta habitació, ja que està a prop de l'habitació del comte, que suposa el seu matrimoni. La festeja, i no només això, sinó que exigeix el seu dret a cuixa, encara que havia renunciat públicament a ell en el cas que ella es casés. Inicialment, Fígaro vol convèncer Susanna i li narra tots els beneficis de situar-se en aquella cambra, però l'astuta Susanna desplega tots els seus arguments i fa que el seu estimat Fígaro s'adoni dels riscos als que està sotmès a la seva xicota dormint tan a prop de la cambra del comte. Luca Pisaroni és Fígaro, el mateix Fígaro que, per cert, podrem escoltar al Gran Teatre del Liceu, mentre que Christine Karch interpreta a Susanna, amb dos dirigits per Yannick Neset-Séguin, amb l'Orquestra de Cambra d'Europa. Thank you.

0: Mi sospetto, mi ce l'ha, mi fa.
1: Mi scoccio e mi sospetto.

Figueroa, en sentir els arguments de Susanna, pensa que si el comte d'Almaviva vol ballar, se vol ballare, ho farà el so que ell toqui. Dit d'altra manera, Figaro diu que no estarà sotmès a les ordres del comte, un argument realment revolucionari si tenim en compte que l'òpera és del 1786. El baríton Luca Pizzaroni és de nou Figaro.

Susanna era Christiane Karg i Anne-Sophie von Otter era Marcellina, les dues dirigides per Yannick Nezet-Séguin amb l'Orquestra de Cambra d'Europa. Després d'aquest encontre entre les dues rivals apareix el jove Cherubino, el patge del comte, que s'ha d'amagar quan entra a la cambra el seu senyor. Abans, però, el jove Cherubino mostra el neguit en el que viu. Non so più cosa son, cosa faccio, ja no sé ni el que sóc ni el que faig. I que cada cop que veu una noia diu el cor li comença a bategar amb força.

Aquest Cherubino era la mezzo Angela Brower. Quan el comte apareix, Cherubino s'amaga. En creure's a soles amb Susanna, el comte ofereix molts diners a la jove a canvi d'una cita, però ella rebutja aquests diners. Acte seguit apareix Don Basilio, mestre de música i organista del palau, així que el comte s'ha d'amagar també. Don Basilio explica a Susanna l'interès que té el comte per ella i l'interès que té Cherubino, amagat en aquesta mateixa habitació, per l'esposa del comte. El comte, en sentir-ho, reapareix enfurismat. Com sentim, el comte ple de fúria amenaça amb acomiadar Cherubino, però quan el mateix Cherubino surt del seu amagatall entén que ha estat testimoni de la seva escena amb Susanna i canvia d'actitud. Ara apareix Figaro al costat d'un grup de camperols que agraeixen al comte l'abolició d'un dret feudal, el dret de pernada, el dret de cuixa, per entendre'ns, que un senyor tenia dret a passar la primera nit de noces amb les serventes que vivien a casa seva. Una barbaritat des de la nostra perspectiva, però un costum que existia en el passat. I Figaro li demana que el casi amb Susanna. Promet fer-ho per la pressió que exerceix la presència de tanta gent i per desempallegar-se de Cherubino el nomena oficial del seu regiment i acte seguit li ordena partir cap a Sevilla com a soldat. És quan Figaro, en saber que Cherubino serà oficial, li canta Non più andrai farfalone amoroso i ironitza amb el jove assegurant que se li ha acabat anar darrere de les noies. Ara s'haurà d'acostumar a les marxes marcials pel fang. És el baríton Luca Pisaroni.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de les noces de Figaro de Mozart, la comtessa lamenta les infidelitats del seu espòs. Porgi amor qualquer istoro, dona'm amor, diu, algun remei. Un preciós lament en el que la comtessa enyora la càlida relació que tenia amb el seu marit. Canta la comtessa en la veu de la soprano Sonia Yuncheva.

Després d'aquesta preciosa i meravellosa escena, arriben Susanna, que és la donzella de la comtessa, i Fígaro. Tots tres tramen un càstig pel comte. Acorden disfressar Cherubino de donzella per citar-lo amb el comte al jardí, fent-li creure que es veu amb Susanna. De manera que un cop atrapat Infraganti, el comte ja no podrà oposar-se a les núpcies entre Fígaro i Susanna. Fígaro surt de la cambra i entra Cherubino, que li demana consell a la comtessa. Assegura trobar-se molt desorientat i diu que no entén les reaccions del seu propi cos. En presència de les dones, de sobte està gelat i de cop és tot foc. Canta la mezzosoprano Angela Brauer.

Acte seguit, la comtessa i Susanna el disfressen de dona i citen al comte una entrevista amb Susanna, a la que en realitat assistirà Querubino.

En aquest moment apareix el comte i Cherubino s'ha d'amagar de nou en una habitació, cal recordar que l'ha vestit de dona. La comtessa li diu al comte que és Susanna qui s'ha tancat al vestidor i ell intenta tirar la porta al terra. Mentre Susanna, també amagada, ajuda a sortir de l'habitació a Cherubino i es posa ella al seu lloc. Finalment la comtessa confessa al comte que és Cherubino qui està amagat, però en obrir la porta on s'amagava no hi ha Cherubino sinó que apareix Susanna. I tant la comtessa com el comte es queden realment molt sorpresos. Aleshores, la comtessa, recuperant la calma, li diu que tot respon a una trama per posar gelós al comte. Per acabar d'embolicar la troca, entra en escena el jardiner Antonio i es queixa que algú ha trepitjat les flors i ha trencat els testos saltant des d'una finestra. Acte seguit, apareix Figaro i diu que ha estat ell, però Antonio mostra uns papers que va perdre qui va saltar per la finestra, que resulten ser les credencials de Cherubino. Figaro diu que Cherubino les hi va donar perquè faltava un segell, però el comte no queda convençut amb l'explicació. Cal recordar que inicialment el comte ha sabut dels desitjos de Cherubino per la comtessa. Per si no n'hi havia prou amb aquest embolic, en aquest mateix moment apareix Bartolo i Marcellina, de nou, i reclamen al comte el compliment de la seva demanda, les seves noces amb Figaro. I ara que escoltarem tot plegat, tot seguit, aquest plegat final, aquest embolicat final del segon acte, on intervenen fins a 8 personatges d'aquesta òpera. Són Thomas Hampson com a comte, Sonia Yonxeva com a comtessa, Christian Karg com a Susanna, Luca Pizzaroni com a Figaro, Philip Sly com a Antonio, Maurizio Muraro com a Dr. Bartolo, Anne-Sophie von Otter com a Marcellina i Rolando Villazón com a Don Basilio, tots dirigits per Yannick Neset-Seguin l'any 2006.

0: Moments d'òpera.
1: El tercer acte de la Enotze di Figaro de Mozart comença quan el jutge Don Curzio exigeix a Figaro el compliment del contracte amb Marcellina, pagant-li una gran suma de diners, però com aquest no els té, l'obliga a casar-se amb ella. Figaro s'excusa dient que ell és de família noble i que no pot casar-se sense una autorització dels seus pares. Assegura que són desconeguts perquè uns bandolers el van robar quan era petit. Com a prova d'aquesta noblesa, mostra un senyal en el seu braç dret, una taca de naixement. Aleshores, Marcellina reconeix la marca i diu que Figaro és el seu fill, que va desaparèixer poc després de néixer i que Bartolo és el seu pare, així que ja no ha de casar-se amb ella. Quan arriba Susanna i veu abraçats Marcellina i Figaro, colpeja el seu enamorat i Marcellina li explica la nova situació. Però ara nosaltres canviem d'escena.

De nou, la comtessa melangiosa està trista. En trobar-se sola esperant a Susanna, recorda els vells moments del passat, preguntant-se què se n'ha fet d'ells. De nou canta Sonia Yuncheva.

Acte seguit apareix Susanna. La comtessa li dictarà una carta pel comte amb l'objectiu de desplegar la trama conspirada a l'acte anterior, és a dir, confondre el seu marit i citar-lo amb Cherubino vestit de dona. En definitiva, una trama per descobrir les infidelitats del comte. Precisament és en aquest moment quan podrem gaudir de la cançoneta solària, el moment en què la comtessa dicta a Susanna la carta, un dels exemples més sublims del classicisme vienès en la mà d'un dels seus majors genis, Wolfgang Amadeus Mozart. Escoltarem ara aquest duet en les veus de Sonia Yontcheva com a comtessa d'Almaviva i Christian Karg com a Susanna.

0: d'aquestes camperoles es troba Querubino, però vestit de dona. Antonio, el jardiner i el comte el reconeixen com que el comte ho ha autoritzat. Se celebren les noces entre Figaro i Susanna i entre Bartolo i Marcellina.
1: Ecco la marcia! Andiamo!
0: I durant el ball, Susanna passa al comte la nota que va escriure dictada per la comtessa, fixant una cita per aquella mateixa nit. L'agulla amb la que està tancada la carta ha de ser retornada com a senyal de conformitat. El pla és que aquesta nit no es trobi amb Susanna o amb Querubino, sinó que es trobi amb la mateixa comtessa, així que intercanvia la seva roba amb la de Susanna. L'acte tercer, doncs, acaba amb els cants feliços dels acabats de casar.

0: quart i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera Le nozze di Figaro de Mozart, situat ja a l'inici del quart acte, quan Figaro sorprèn Barberina buscant l'agulla que segellava la carta, ja que el comte la va entregar a la jove perquè la hi donés a Susanna, però l'ha perduda. Figaro interpreta aleshores que Susanna s'ha citat amb el comte. En Pipat convida a Bartolo i Basilio a ser testimonis d'aquesta cita i els adverteix sobre la infidelitat de les dones. Figaro és Luca Pizzaroni.
1: Aprite un po' gli occhi, uomini incauti e sciocchi.

Malgrat la gelosia de Figaro, arriben la comtessa i Susanna amb els vestits intercanviats. Susanna, en quedar-se sola, mostra el seu neguit amorós mentre espera el seu estimat, a qui espera tenir entre els seus braços. De bien y non tardar o gioia bella, assegura, canta Christian Karcher.

0: recte final de les noces de Figaro de Mozart, quan ara es produeix una trobada realment complicada d'explicar, però ho intentarem. Cherubino, que havia quedat amb Barbarina, veu la comtessa, que anava disfressada a Susanna, i intenta besar-la, però en aquest moment arriba el comte, i és ell qui rep el petó. Aquest li respon amb una bufetada que encaixa Figaro, que s'havia acostat a veure què passava. Per venjar-se del comte, Figaro comença a coquetejar amb Susanna pensant que era la comtessa, però quan aquest la reconeix li declara el seu amor, i Susanna s'enfada pensant que el seu espòs no l'havia encara reconeguda. Quan se n'adona, la parella s'abraça i això enfurisma el comte, que confon Susanna amb la comtessa. Quan es descobreix la situació, el comte demana perdó a la seva esposa per les seves sospites i per la seva mala conducta. La comtessa el perdona i acaba l'acte amb una alegre festa. I així és com acaba l'obra en què Beaumarchais anomenava la Folle Journée, el dia boig, en què entre bromes i riures va quedar destrossat el prestigi de la noblesa i es va obrir el camí de la Revolució Francesa. Aquest és, doncs, el final també de L'Enzo di Figaro, l'obra mestra de Mozart i la seva primera col·laboració amb el llibretista Lorenzo da Ponte, títol que del 4 al 21 de juny podrem gaudir al Gran Teatre del Liceu. Tornem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Oh, my God.

0: Ona Bitlles.
1: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
0: Ona Bitlles.

0: as old as a cottonwood tree.
1: Onavillas.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Sí.
1: Portando a clave como un labubu.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: normalment són parefa, però no són fades. En Wiki, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots nosaltres, el Ben Boy.
1: Tomater, pa tot teu míter, puc ser un pijo, cal ni un hipster. Juga'm en el suïter, i si no